0: Hem sentit el concert per a violí, corda i continu en fa major, La tardor, opus 8, número 3, Riom 293, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. Ens acompanyaven Alison Bury, violí, i els membres de l'Academy of Ancient Music sota la direcció de Christopher Hawkwood, un enregistrament de l'any 1982.
1: Catalunya Música.

La proposta que us fem per continuar la programació de Catalunya Música d'avui és la de l'audició del cicle de l'Ida Cançons d'un caminant errant, l'Ida eines fahrenden Gesellen. És el títol d'aquest recull de Gustav Mahler que sentirem interpretat per la soprano Kirsten Flagstad i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Adrian Bult. L'enregistrament és del 1957.

0: El que sentíem és el cicle de Lieder eines fahrenden Gesellen, o Cançons d'un caminant errant, cicle liderístic de Gustav Mahler, que en aquest enregistrament del 1957 interpretaven la soprano Kirsten Flagstad i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Adrian Bolt.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Del compositor txec Bohuslav Martinus convidem ara a sentir els 6 esbossos per a piano catalogats amb el número 203. Ens acompanya el pianista Giorgio Koukl.

Acabem de sentir els 6 esbossos per a piano catalogats amb el número 203 en la producció de Bohuslav Martinu. Ens acompanyava el pianista Giorgio Kolk.

Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir tot seguit el motet Nasciens Mater Virgo Virum de Jean Mouton amb el cor Monteverdi dirigit per John Elliot Gardiner.

0: John Elliott Gardiner i el Cor Monteverdi interpretaven la música de Jean Moutin. Nasciens mater virgo virum era el títol del motet que sentíem.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

0: Nocturn.
1: Ens situem ara a la cort del rei Lluís XIV de França per sentir música de Jean-Henri d'Anglebert. En concret, sentirem la suite per a clavecí número 4 en re major, publicada l'any 1689. Ens acompanya la clavecinista Elisabet Farr.

0: Alamanda, Corranda, Primera, Corranda, Segona, Sarabanda, Giga, Chacon, Rondó i Tombó de Chambonnier. Són les parts d'aquesta suite per a clavecí número 4 en re major de Jean-Henri d'Anglebert, música composta a la cort del rei Lluís XIV de França. Sentíem la clavecinista Elisabeth Farr.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Ara sentirem la sinfonia número 4, l'inextingible opus 29 del compositor danès Carl Nielsen. La sentim avui interpretada per Simon Rattle, que dirigeix en aquest enregistrament l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham.

0: Acabem de sentir la sinfonia número 4 de Carl Nielsen, coneguda com L'Inextingible, el seu opus 29, i us l'oferíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigida per Simon Rattle.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Us convidem tot seguit a sentir un lied de Franz Liszt, el que porta per títol Die Fischerstochter, la filla del pescador, catalogat amb el número 325, una obra composta l'any 1871 sobre un text de Franz Kahl. Sentim-ne la versió de Violeta Urmana, soprano, i Jan-Philipp Schulze, piano.

0: Violeta Urmana, soprano, i Jan-Philipp Schulze, piano, ens oferien aquest lied Die Fischerstochter, la filla del pescador, de Franz Liszt.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem tot seguit a sentir la música de Robert Schumann, la seva simfonia número 2 en do major, opus 61, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres i Sergiu Celibidache.

Aquesta era la Sinfonia número 2, Sinfonia en Do Major, opus 61 de Robert Schumann, i en sentíem la versió de Sergiu Celibidache, que dirigia, en aquest enregistrament del 1980, l'Orquestra Simfònica de Londres.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ens situem ara en ple renaixement italià per sentir música de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Us oferim la missa Tu es Petrus a 6 veus en la versió del cor de la catedral de Westminster sota la direcció de Martin Baker.

La catedral de Westminster acollia el 2 de març de l'any 2009 aquest concert en què el cor de la catedral de Westminster, dirigit per Martin Baker, interpretava aquesta missa Tu es Petrus a sis veus de Giovanni Pierluigi da Palestrina.

0: Catalunya Música.
1: Amb el sobrenom de La meva vida es coneix el quartet de corda número 1 en mi menor de Bedrich Smetana, que és el que aquí a Catalunya Música sentirem a continuació interpretat pel Quartet Praga.

0: El Quartet Praga interpretava la versió que ara sentíem del quartet de corda número 1 en mi menor de La meva vida, de Bedřich Smetana.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música la Simfonia número 3 en do major, opus 52 del compositor finlandès Jan Sibelius, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Helsinki dirigida per Leif Segerstam.

S'acaba aquí la sinfonia número 3 en do major, opus 52 de Jan Sibelius, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Hèlsinki, dirigida per Leif Segerstam.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació música de Mozart, el seu concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major Kegel 495 és el que interpreta el trompista Teuns van der Zwart i l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigits per Petra Mulliens.

Interpretat pel trompista Teuns van der Zwart i per l'Orquestra Barroca de Friburg, sentíem el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major Kegel 495 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Comencem aquest nou dia, comencem aquest divendres al punt de 6:45 amb el nostre programa, com de costum, en directe des de l'estudi 11 de Catalunya Música. I avui ens hem preguntat si ara haguéssim de fer un manual de quina seria l'última música que un programa despertador d'una emissora hauria de posar, la menys adequada, la menys recomanada, perquè diguem que els estàndards fan que no s'associï precisament a una música més o menys activa, dinàmica, que ens permeti engegar el nou dia. Probablement molts estaríem d'acord que aquesta música ens portaria cap a un estil propi del que ve a ser, per exemple, el cant gregorià. Doncs avui ens hem plantejat de dir, doncs mira, nosaltres avui començarem amb cant gregorià. I hem trobat un Alleluia Quoniam Deus que pertany a un antifonari conservat a Noruega. Òbviament estem parlant d'un antifonari medieval. Per tant, aquest anònim noruec gregorià, aquest Alleluia Quoniam, avui ens permetrà donar-vos el bon dia.

0: Preciós, lluminós, que de ben segur durant aquests 2 minuts i escaig que ha durat ens ha fet respirar millor. Era aquest quòniam que hem extret d'un còdex noruec medieval, Alleluia Quòniam Deus, interpretat per l'escola Solensis, dirigida per Halvor Osveit, un anònim gregorià escandinau que ens permet ja, com si fossin una mena de cant de maitines, deixar que canti el gall.
1: El primer temps.
0: I així, doncs, amb aquest trosset de quòniam hem començat el nostre primer temps a Catalunya Música. Per cert, que l'expressió tros de quòniam, en català, diguem, popular i potser no gaire al dia, però des de, vaja, ja fa un temps, quan a una persona li diem ets un tros de quòniam, moltes vegades li estem dient que potser és una mica obtús, que és una mica tros d'asa. És una expressió popular catalana que és obvi que s'està perdent. Quòniam en llatí vol dir per què. És com una manera de respondre, perquè això m'agrada de tal manera que d'aquesta manera ens permet fer el que sigui. Seria un ús de la paraula quòniam en llatí. I l'ús més popular és precisament el que feien els nostres besavis i rebesavis, que era quan apareixia en la missa, quan encara es feien les misses cristianes catòliques en llatí, en el fragment de l'ordinari del Glòria, aleshores hi ha un moment que apareix la cita de Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, perquè tu només ets sant, tu només ets el Senyor, tu només l'Altíssim. Però sembla que entre els estudiants universitaris de fa segle, a l'època en què la universitat es presentaven els treballs en llatí, hauríem de traslladar-nos als temps medievals, l'expressió quòniam era una mena de paraula comodí amb la que començaven els alumnes a argumentar els seus raonaments en llatí, òbviament, encara que tot sovint no acabaven sent del tot reeixits. Allò del comodí, cai, que no sé ben bé com dir-ho, quòniam, i mira, que surti el que pugui. És per això que quòniam es va acabar convertint en un qualificatiu usat per anomenar els alumnes poc brillants. I així arribem a definicions com la que ens dona el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el DIEC, on llegim que un tros de quòniam és una persona talossa d'enteniment obtús. I aquest és l'ús, per exemple, simpàtic i que potser alguns recordareu, que als anys 60 el traductor català del còmic Tintín, que es diu Joaquim Ventalló, va posar en boca del capità Haddock aquesta expressió, tros de quòniam, que, de fet, quan ho llegíem de jovenets, almenys els que comencem a acumular una mica de joventut, ens feia molta gràcia aquesta expressió, que ja, òbviament, al carrer no la sentíem. Avui a Catalunya Música, però, ens quedem amb els quòniams de l'ordinari de la missa per proposar-vos uns quants trossos de quòniams que de ben segur us alegraran el dia. I el primer, ben proper, el de la missa Scala Aretina, és la missa de Francesc Valls, una missa estrenada a la Catedral de Barcelona, molt probablement l'any 1702, a les portes de la Guerra de Successió. Aquesta missa va esdevenir el centre d'una famosa polèmica musical estètica que es va produir entre 1716 i 1720. Valls havia introduït un desplegament harmònic novedós i això va propiciar que determinats teòrics més conservadors diguessin que allò era intolerable, però quan van entrar en joc els compositors més o menys importants, aleshores tots van recolzar la idea novedosa de Francesc Valls. Evidentment, a Itàlia ja s'havia depassat de ple aquest tipus de plantejaments que són estrictament de llenguatge musical. Nosaltres, però, ens quedem, com us hem dit, amb el Quoniam tu solus sanctus de la secció del Glòria de la missa Scala Aretina de Francesc Valls.

Quin tros de quòniam! Curt i lluminós el quòniam que hem tret de la secció del Glòria de la missa Scala Aretina de Francesc Valls. L'hem pogut sentir en la interpretació del cor de l'Associació Bach d'Holanda i l'orquestra de la mateixa associació, dirigida pel recordat Gustav Leonhardt. Els quòniams normalment acostumen a ser un fragment brillant, lluminós. És una proclama de la fe i, per tant, els compositors que buscaven que la música respongués a la intencionalitat del text, doncs li donaven aquest caràcter. Podem comprovar alguns exemples. Per exemple, el que ens arriba tot seguit del compositor Antonio Lotti, compositor italià que va néixer a l'entorn de 1666, que, de fet, va ser mestre de capella a la Basílica de Sant Marc i que va esdevenir una de les referències de la música veneciana, malgrat que durant un temps va estar per terres germàniques. De Lotti sentirem el quòniam que apareix a la seva missa en sol menor.

Així sonava el quòniam que hem extret de la missa Sapientiae, la missa en sol menor del compositor venecià Antonio Lotti. Hem pogut sentir aquest fragment en la interpretació que en feien els membres del cor i el conjunt instrumental Balthasar Neumann, dirigits per Thomas Hengelbrock. Aquest grup, per cert, ens ha visitat en més d'una ocasió aquí a Barcelona. Però bé, seguim amb més trossos de quòniams, i aquesta vegada compte que és un dels quòniams il·lustres. L'hem extret de la missa en si menor, la gran missa catòlica de Johann Sebastian Bach. Potser us ha sorprès que diguem missa catòlica quan Bach és el gran representant de la música luterana, però heu de saber que l'estructura que fa servir Bach és una estructura d'un ordinari catòlic complet. I, de fet, no som nosaltres que l'anomenem així. Carl Philipp Emanuel Bach, el seu fill, quan parla de la missa en si menor, diu la missa catòlica del meu pare. Bé, doncs aquí tenim el quòniam tu solus, seguit del cum sancto spirito, fragment brillant com tots els quòniams que avui anirem sentint, extret de la totpoderosa missa en si menor, número de catàleg 232, del gran mestre Johann Sebastian Bach.

temps a Barcelona, en els temps de l'arxiduc Carles, l'autor de la primera òpera italiana que va sonar a la capital catalana, a la Llotja de Mar, però d'ell hem pogut sentir aquesta missa l'any 1716, és a dir, dos anys, o més ben dit, més serien 8 anys després de venir a Barcelona, que Caldara va abandonar definitivament el càrrec que tenia a Roma per traslladar-se a Viena per treballar precisament a les ordres de Carles VI, per convertir-se en el vicecapelmeister de la cort imperial. El Carles VI d'Àustria, ja sabeu, és el nostre arxiduc Carles que va marxar de Barcelona per esdevenir emperador austríac. Doncs bé, l'any 1735 va ser quan Caldara havia estrenat la missa de la que n'hem sentit el Quòniam, aquest fragment, la seva missa dolorosa. Ara sí, ara sentirem el Quòniam de la missa en si menor del gran mestre Bach.

amb un cum sancto spirito així, el podríem posar en bucle durant tot el matí, realment espectacular, brillant. És un dels grans moments de la missa en si menor del gran mestre. Prèviament, però, hem sentit aquest singular quòniam, tu solus, un quòniam en què hem pogut sentir el baix solista, que era Franz Josef Zelig, al costat del cor de cambra de les Ries de Berlín i l'Acadèmia de Música Antiga, també de Berlín, dirigits per René Jacobs. La part del quòniam hem pogut sentir aquesta instrumentació amb un corn de cacera i, a més, amb dos fagots. Donaven un color fosc a l'acabat que realment era singular. Bach té aquestes coses, li agrada jugar amb els timbres i a nosaltres també ens agrada, perquè no reconeixeu. Després de la missa de Johann Sebastian Bach, seguim ara amb la música de Joseph Haydn. Una de les misses costen de triar, perquè Haydn, la veritat, és que ens ha regalat una col·lecció de misses tan boniques, tan brillants, i que ens van tan bé per aquesta hora del dia que se'ns feia difícil triar un quòniam, perquè avui això va de trossos de quòniams. I hem triat, finalment, la de la missa en do major, coneguda amb el sobrenom de missa in tempore belli, que en llatí vol dir en temps de guerra. Això va ser l'estiu de 1796, quan el govern austríac va decretar la mobilització general a tot el país. Soldats austríacs que anaven al nord d'Itàlia a lluitar contra l'exèrcit francès capitanejat pel general Napoleó. Era l'exèrcit de la República. Vet aquí, doncs, que aquesta és la mirada des d'Àustria d'unes batalles que van acabar amb derrota per part austríaca. En qualsevol cas, aquí tenim aquest fragment de la missa que Haydn escriu de manera contemporània d'aquests esdeveniments. En sentim, òbviament, el quòniam.

Una bona proclama amb ressonàncies, gairebé podríem dir paramilitars, amb aquesta trompeteria. Era la missa in tempore belli, també anomenada missa de les timbales. Les hem pogut sentir. És una de les grans misses de maduresa de Joseph Haydn que hem pogut sentir en aquesta interpretació a càrrec de Nancy Argenta, soprano, i el Collegium Musicum 90, dirigits per Richard Hickox. Avui va de trossos de quòniams. De fet, hem pogut sentir ja el quòniam de la missa en si menor de Bach i, clar, segurament molts ja esteu esperant bé i podrem sentir també el quòniam de la gran missa de Mozart, l'última missa que va escriure l'any 1783, la gran missa en do menor, que a més va deixar inacabada i que, tot i estar inacabada, ratlla gairebé els 60 minuts de durada. És una obra imponent, on el compositor ens hi mostra que en aquell moment estava descobrint la música de Händel, la música de Bach, i de tant en tant doncs, hi veiem una mica la textura de la música d'aquests compositors reflectida en la manera de desplegar la seva inspiració. De la missa en do menor, Kegel 427, sentirem tot seguit el quòniam.

Un Mozart contrapuntístic, un Mozart a la barroca, podríem dir, en aquest quòniam extret de la gran missa de Mozart, l'última que va escriure. Després arribaria el Rèquiem, està clar, és la missa en do menor, Kehel 427. Aquí Mozart ens ha fet una preciosa trena amb la soprano, la mezzosoprano i el tenor, que, per cert, eren Gabriele Hirdeis, soprano, Alison Browner, mezzo, Marcus Ullmann, tenor, amb l'Acadèmia Johann Christian Bach, dirigida per Volker Hempfling. La música de Mozart, ja que estem aquí apostant per tota una sèrie de trossos de quòniams, de grans misses, la que no ens hi pot faltar i no ens hi faltarà és la missa solemnis de Ludwig van Beethoven, una missa espectacular, imponent, però que s'interpreta poc i la justificació està clara. És una missa de grandíssima exigència pels solistes i pel cor. De tant en tant s'interpreta i la nostra recomanació, aprofiteu per anar-la a sentir sempre que pugueu, en directe, en viu, a les grans sales del nostre país. Nosaltres ara sentirem el tros del quòniam de la missa solemnis, una missa que va sorgir en paral·lel a la novena sinfonia i que, de fet, les dues es van estrenar el 1824. La missa solemnis es va estrenar a Sant Petersburg i la novena sinfonia es va estrenar, com tots sabeu, a Viena. Sentim el quòniam Tu solus sanctus de la missa solemnis de Ludwig van Beethoven.

impressionant una vegada més aquest quòniam extret de la Missa Solemnis, que ho és, solemne, com heu pogut apreciar, de Ludwig van Beethoven, la gran missa de Beethoven, l'Opus 123. També heu pogut apreciar la dificultat d'aquesta interpretació coral. És un element realment limitant per moltes entitats corals, sobretot de perfil amateur o semiprofessional. Per això s'interpreta menys del que potser ens agradaria poder-ho sentir en directe. La versió que us hem proposat era la que interpretava el Collegium Vocale de Gant, la Chapelle Royale, tots sota la direcció de Philippe Herrebega. Sempre s'havia dit, de fet el mateix Verdi ho deia, que Beethoven no dominava la veu. De fet, sembla que és mentida. Beethoven coneixia perfectament l'àmbit en què es poden moure les veus, el que de manera conscient Beethoven demana a les veus que vagin al límit. Però vaja, deixem enrere la Missa Solemnis de Beethoven i ens traslladem cap a una de les misses que va escriure Franz Schubert. En té mitja dotzena, i de fet la que us proposem és l'última, la missa en mi bemoll major, Deutsch 678. És una missa realment escrita en la dimensió habitual del compositor i, òbviament, també d'aquesta missa que data de l'últim any de la seva vida, també en sentirem el fragment del Quòniam.

Ja veieu com de atronadors són, en general i en matisos, tota aquesta col·lecció de trossos de quòniams que us estem proposant avui des del primer temps de Catalunya Música. Música perfecta per engegar el nou dia. Aquest que hem sentit era el quòniam de l'última missa de Franz Schubert. Era tan brillant que fins i tot no semblava de Schubert. És la missa Deutsch 678 en la bemoll major. I n'hem pogut sentir la interpretació del cor Monteverdi i de l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigits per John Eliot Gardiner. Bé, encara ens queden més trossos de quòniams. Per exemple, Gioachino Rossini, que en el seu catàleg té un parell de misses particularment destacades, una de més juvenil, la missa de Glòria, i després una de maduresa, que és la petita missa solemne. Nosaltres hem triat la de joventut. La missa de Glòria la va escriure l'any 1820, quan de fet encara estava plenament dedicat a la composició operística. I, vulguem o no, aquestes coses es noten en el llenguatge que utilitza el compositor de Pesaro. Aquesta missa és una pàgina brillant, escrita per un compositor que domina a la perfecció el tractament de la veu, i ho podreu apreciar en el caràcter efectista, també, d'aquest quòniam, que és el final del fragment del Glòria, de la missa de Glòria de Rossini.

Aquí aquest final monumental del Glòria amb el Quoniam i el Cum Sancto Spirito de la missa de Glòria de Gioachino Rossini, partitura de 1820, que ens interpretaven en aquest concert en directe Carmen Acosta, soprano, Mario Zeffiri, tenor, William Matteuzzi, tenor, i Cristoforos Stamboglis al baix, amb el cor txec i els virtuosi de Praga, dirigits per Herbert Hand. Una selecció de trossos de quòniams. Ja veieu com aparentment podia semblar una mirada introspectiva i mística, i la música ens ha adelantat per la dreta. I espereu, que encara no hem acabat. Volíem posar un quòniam del segle XX i hem triat la música d'un compositor molt estimat en el panorama coral, Johann Duick. Sentirem el seu quòniam extret del motet Lauda Jerusalem, aquest motet en forma de Salm 147, i que és l'opus 45 del catàleg. Sentim, doncs, aquest fragment del quòniam, música de Johann Duick.

0: No era un quòniam que pertanyés a l'ordinari de la missa, sinó part d'un salm, Laude Jerusalem. És l'opus 45 del compositor i pedagog flamenc contemporani Johann Duyck, un compositor, ja us ho hem dit, molt estimat en el món coral. Aquest petit quòniam de 1984 ens ha permès, vaja, interpretat, diguem-ho també, pel cor de la ràdio de Flandes, amb l'organista Ignaz Michiels, al costat del mateix compositor dirigint, és a dir, Johann Duyck, doncs ens ha permès arribar a tancar aquesta selecció de trossos de quòniams amb la que avui us hem donat el bon dia des del primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I avui completarem aquest primer temps tan llampant amb la música preciosa de Carl Philipp Emanuel Bach. El motiu és que la violoncel·lista canadenca-americana Elinor Frey ha enregistrat interpretant i dirigint els tres concerts que Carl Philipp Emanuel Bach, el segon dels quatre fills compositors del gran mestre, ens ha deixat. Ho ha fet al costat de l'Acadèmia de Dissonanti.

Així sona aquesta versió de la violoncel·lista canadenco-americana Elinor Frey al costat de l'Acadèmia de Dissonanti, una proposta discogràfica que inclou els tres concerts que Carl Philipp Emanuel Bach va deixar-nos per violoncel i orquestra, i de fet els va escriure bastant seguits entre 1750 i 1753. És l'època en què Carl Philipp treballava al servei del rei Frederic, el gran de Prússia. Són tres concerts que estan escrits seguint una estructura similar en tres parts, tres obres que responen molt i molt bé a l'estil característic entre dramàtic, amb intercanvis turbulents, salts, síncopes, tant si són tons així més oberts, més lluminosos, com el que acabem de sentir en la major, com si són en altres tons, com el primer, per exemple, escrit en la menor. Ara us proposem el segon moviment. El que hem sentit ara era el primer del tercer concert, del Botkin 172. Ara sentirem el moviment lent del segon concert en si bemoll major, el Botkin 171.

Era aquest particular adagio del segon dels tres concerts per violoncel i orquestra de Carl Philipp Emanuel Bach, en aquesta versió publicada per la firma discogràfica Channel Classics i interpretada per Elinor Frey i l'Acadèmia de Dissonanti. Una versió que la mateixa violoncel·lista explica en el text que acompanya el CD, que ha estat pensada amb criteris històrics, intentant reproduir tal com aquesta música se sentia a l'època, probablement als palaus reials de Berlín o de Potsdam, aquella dècada de 1750, quan Carl Philipp va escriure aquestes obres. Acabarem amb el tercer moviment del tercer concert, el més lluminós probablement dels tres, el concert en la major, Botkensen 72.

0: Així, amb la música de Carl Philipp Emanuel Bach amb el seu concert en la major Botkin 172, interpretat per Elinor Frey i l'Acadèmia de Dissonanti, acomiadem avui el nostre primer temps, ja sabeu, els caps de setmana, i tornem a 8:15 i entre setmana a 7:15. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
3: Catalunya Música.

Vivim rodejats d'objectes i com éssers humans que som, doncs sovint hi associem records, històries, moments... Però clar, què passa quan aquestes possessions deixen de tenir utilitat i esdevenen només memòria, un record trist o un recordatori que ens fa llanguir mentre mirem enrere? El present passa doncs a un segon pla i a poc aquests objectes deixen de ser útils per ser una pedreta més a la motxilla emocional de cadascú. Sé que costa, però sovint deixar anar és la millor opció, fins i tot en ocasions l'única possible per obrir espais a la novetat, a una vida que puguem viure i construir cada dia. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és divendres 25 de setembre i bé, s'acaba la setmana, però tenim per davant les últimes 3 hores d'aquesta setmana, mai millor dit, de tots els matins del món. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Doncs què? Què fem avui?
2: Doncs... Quina pregunta.
1: Què fem?
2: Què fem? Doncs el programa,
1: fem
2: no?
1: Fem un programa, no? Clar que sí. Doncs va, què tenim preparat, millor dir? Com estic aquest matí? És divendres, perdoneu-me tots. Mira, ja l'està agafant. Doncs va, començo jo el resum. Avui tenim selecció
2: musical.
1: Tindrem
2: molta música, sí. I en aquesta primera hora farem la nostra última immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc que porta per títol Hall of Mirrors, de la pianista Mishka Rajdimmoomen. És un àlbum dedicat a la música barroca francesa, amb obres de Couperin, Rameau i Elisabeth Jacquet de la Guerre. Un àlbum del segell Hyperion. Anaves a dir alguna cosa?
1: Que avui li direm adéu, perquè clar, sent divendres és l'última immersió en l'àlbum de la setmana, però dilluns en tindrem una altra.
2: Doncs sí, si tot va això bé. No falla mai. I arribarem a les 9 amb, si tot va bé, l'Anna Ponces i la seva secció Entramats. A la segona hora, més música, fins a 9:45, que serà quan conversarem amb Ramon Mas, escriptor i fundador de l'editorial Males Herbes, aprofitant que l'altra editorial acaba de publicar la seva última novel·la, Sempre és massa tard. A la tercera hora més música i arribarem al final del programa sobre la marxa. Títol de la secció del pianista, compositor i improvisador Carles Marigó, perquè amb ell és així, tot va sobre la marxa.
1: I mai se sap què passarà,
2: exacte.
1: Tal qual. Ens ha enviat un guió per veure una mica de què aniria i em deia l'Esther fa 2 minuts, diu, aquest guió només l'entén ell, per tant, anem a veure i descobrir com serà el final del programa. Gràcies per aquest resum. I bé, avui la peça de les 8 doncs ens connecta amb el nostre món més immediat. És una creació d'aquest mateix 2026 i forma part de l'àlbum Liminal de la britànica Poppy Ackroyd. Entrem, per tant, al món del minimalisme actual, lligat a l'emoció i fins i tot a la imatge, i ho fem amb el track Continuum, un piano ininterromput, cordes amples i un espai on la boira es dissipa.

Hem viatjat fins a finals del segle XVI i en concret a la ciutat de Venècia per descobrir els jocs sonors i en l'espai de Giovanni Gabrieli, lligat a la Basílica de Sant Marc, on la disposició mateixa dels instruments forma part de la música. Així sonava la Canzone Primitoni a 8 de les seves sinfonies sacres en la interpretació que en feia el conjunt Oltremontano. I com la música doncs, és inacabable, fem un nou salt per arribar a un repertori que sembla sorgir d'un altre món, el gran vals de la Ventafocs, de Sergei Prokófiev. Mitjans, per tant, del segle XX i un gran ballet sobre l'escenari que aquí sentim en un arranjament per violí i piano. El violinista Nemanja Radulovic s'encarrega de portar-hi la màgia, acompanyat al piano per Laure Fabre-Kahn.

Fa uns dies amb la nostra col·laboradora Sofia Martínez parlàvem d'interpretacions, arranjaments, versions, i li hauríem de preguntar en quin calaix hauríem de deixar aquesta peça que acabem de sentir. Què si può fare de Barbara Strozzi en aquesta gravació de la saxofonista Jess Gillam, que fa molt poquet que ha vist la llum. Era un lament i la reflexió serena de què pot fer-se, si és que es pot fer alguna cosa, quan el cor dol. I seguim endavant ara amb la promesa d'un destí heroi, que és l'inici de la història de Libusa, la fundadora mítica de Praga, i així la reflecteix en música un dels grans compositors del nacionalisme txec, com és Bedřich Smetana. Sentirem, doncs, l'obertura de l'òpera que va titular precisament així, Libusa, en una versió que acaba de veure la llum i que va a càrrec de noms destacats de l'escena musical del país, el director Jakub Rusa i la Filarmònica Txeca, que acaben de publicar l'òpera completa.

Fanny Mendelssohn només va llegar un quartet de corda en la seva producció, però conté tots els ingredients que necessita per ser considerat una obra solvent, inspirada i lligada a l'època en què va viure. I una mostra n'era aquest fragment que sentíem al segon moviment, un allegretto que aquí interpretava el quartet Cobalt.

0: Doncs són les 8 i 37 minuts d'avui divendres i això vol dir que arribem al final d'aquesta setmana compartint l'àlbum que hem anat descobrint cada dia una mica, Hall of Mirrors, de la pianista Mischa Rushdie-Mohmann. És un disc editat al segell Hyperion i que està integrat per música francesa del barroc de Couperin, Rameau i Elisabeth Jaquet de la Guerre.
1: Doncs sí, arribem al final d'aquest recorregut per aquest disc, tornant una vegada més a François Couperin, que tal com ja vam dir ahir, és el compositor amb què comença i s'acaba el disc. I avui precisament sentirem les dues últimes peces. La primera, Le Carillon de Sister, del seu tercer llibre de peces per a clavecí, és el setè moviment del 14è ordre en re major, una suite plena d'imatges bucòliques i pastorals i de referències a la natura.
0: I també amb una illa pel mig, no? Citera.
1: Exacte. Es creia que Citera era el bressol de Venus i un lloc sagrat dedicat a l'amor. Aquesta illa també apareix en una de les pintures més conegudes, ja de Jean-Antoine Watteau, és l'Embarquement pour Sister, que també va servir d'inspiració a Debussy per compondre l'Île Joyeuse. I Couperin també hi va posar música amb aquesta peça, que és una de les seves peces per a clavecí més cèlebres i delicades.
0: Per tant, un carrilló imaginari que ens porta fins a Citera.
1: I després farem l'últim pas d'aquest viatge amb la peça que tanca el disc, Forlan en Rondó, amb la indicació gaiament, és a dir, alegrement.
0: I per tant, tornem a la cort de Versalles. Amb això.
1: Exacte, sí, perquè forma part de l'últim dels quatre concerts reials concebuts per als petits concerts de cambra que Couperin oferia a Lluís XIV gairebé cada diumenge de l'any amb un petit grup de músics, un oboista, un fagotista i un violista. La Forlan és l'últim moviment del quart concert reial. El seu nom ve de la Forlana, una dansa tradicional veneciana que, com tantes altres danses d'origen popular, es va adaptar a l'elegància de la cort francesa.
0: Era una dansa doncs, que viatjava de Venècia fins a Versalles.
1: Exactament. I aquí Couperin la converteix en una peça alegre, plena d'enginy i d'aquella energia associada al Versalles de Lluís XIV, però tenyida d'un toc de tristesa en un breu interludi en mi menor, que va ser una de les tonalitats preferides de Couperin. Sentim, doncs, primer Le Carillon de Sister i després Forlan en Rondó. Així les interpreta la pianista Mischa Rushdie-Mohmann.

tots esperar fins dilluns. Així serà una grata sorpresa, segur que sí. Doncs bé, ara són 9:45 del matí i tot i que el resum hem anunciat la secció de l'Anna Ponce, l'Entremats, avui lamentablement no la tenim amb nosaltres, però l'esperarem d'aquí uns dies i ara, mentrestant, continuarem acompanyats de bona música. Per tant, viatjarem a l'any 1895 per trobar una obra inspirada en un personatge llegendari del folclore alemany. Till Eulenspiegel és un bromista que es dedica a ridiculitzar l'autoritat, a burlar-se de les convencions socials i a posar el món, vaja, cap per avall, per allà on passa. Strauss, Richard Strauss, que és l'autor d'aquesta obra, no ens explicarà la seva història en paraules, sinó en música, perquè el que construeix és un poema simfònic. Des dels primers compassos, l'orquestra ens presentarà el protagonista amb un tema que sona juganer, insolent, i a partir d'aquí, doncs el seguirem en les seves aventures. Veurem com cavalca pels carrers, com fa bromes a la gent respectable, com flirteja també sense gaire èxit i acaba també escapant de les conseqüències de les seves trapelleries. La música canvia constantment de caràcter, està plena d'humor, sorpreses i girs. I clar, també un dels grans encerts de Strauss és l'orquestració en aquesta obra. Cada instrument contribuirà a donar vida als personatges i les situacions, especialment, per exemple, la trompa i el clarinet que sovint representen el protagonista. Darrere l'humor, però, també hi ha una certa crítica social i, finalment, un desenllaç inesperadament dramàtic. Tot i això, Strauss ens deixa amb la sensació que l'esperit lliure de Till Eulenspiegel doncs, és impossible d'eliminar del tot. Sentim, doncs, aquesta petita obra mestra plena d'imaginació, virtuosisme i sentit de l'humor, les entremaliadures de Till Eulenspiegel amb la Filarmònica de Berlín i la direcció de Herbert von Karajan, música de Richard Strauss.

0: Doncs així acaben les entremaliadures de Till Eulenspiegel, aquest poema simfònic que ressalta com una de les obres més brillants i imaginatives de Richard Strauss. Al llarg d'aquests darrers més o menys 15 minuts, doncs el compositor alemany ens ha fet resseguir aquestes aventures d'aquest personatge irreverent amb aquesta música plena d'humor, contrastos i riquesa tímbrica. Herbert von Karajan era el director d'aquesta gravació al capdavant de la Filarmònica de Berlín, una versió discogràfica on es feia palesa l'habilitat excepcional d'Strauss per convertir aquesta narració en so. Així doncs, a Till Eulenspiegel i amb ell hem arribat a les 9 i 6 minuts del matí. Fem una petita pausa i de seguida tornem a ser amb vosaltres.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
3: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
2: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
3: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
2: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
4: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. A Catalunya Música.
8: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
0: Tornem a ser amb vosaltres quan són les 9 i 8 minuts pràcticament del matí d'avui divendres 25 de setembre. Això és Tots els matins del món. Sou a Catalunya Música i Esther, ja hem passat la nostra primera hora de programa ben acompanyades de música, és clar, i encara ens queden moltes coses per davant.
9: Doncs sí, més música i més o menys quan siguin 9:45 estarem acompanyades del nostre convidat d'avui, perquè avui conversarem amb Ramon Mas, és escriptor i fundador de l'editorial Males Herbes, i el tindrem aquí aprofitant que l'altre editorial, és com es diu aquesta editorial, l'altre editorial, acaba de publicar la seva última novel·la, titulada Sempre és massa tard. I tancarem el programa avui sobre la marxa, perquè ja sabeu que és el títol, i si no us ho diem, de la secció que cada 15 dies ens porta en Carles Marigó, que aquesta temporada encara no ha vingut.
0: Encara no havia vingut, ho estàvem dient abans fora de micro. Vam arrencar el 31 d'agost i per coses del calendari doncs no li havia tocat fins avui, però avui ja acabarem de fer aquesta recuperació. I bé, doncs seguim endavant, si us sembla. Tenim a punt un fragment simfònic que ho té tot. El punt d'impuls que fa avançar els compassos, aquella sensació de no saber ben bé on anirem a parar, però alhora les ganes de deixar-nos guiar, melodies a les cordes, textures plenes i una idea sonora de paisatge en expansió. És el primer moviment, Allegro Moderato, de la tercera sinfonia de Jean Sibelius, una obra que suposa un punt d'inflexió en el seu camí, en el camí de l'autor, que ens porta als anys inicials del segle XX i que aquí dirigeix Klaus Mackella al capdavant de la Sinfònica d'Oslo.

el potencial expressiu de l'orquestra al servei d'un esperit imaginatiu. Jean Sibelius i el primer moviment de la seva tercera sinfonia, una obra concisa, efectiva i fins i tot un punt optimista que aquí sentíem amb la gravació que l'any 2022 va presentar el finlandès Klaus Mäkelä al capdavant de la Sinfònica d'Oslo. I saltem enrere en el temps fins a arribar al barroc de Georg Philipp Telemann. La biografia de Telemann ben bé mereixeria un viatge en el temps, ni que fos per comprovar com s'ho feia per poder produir tantíssima música. I si ho féssim, doncs potser ens sorprendria descobrir-lo treballant a Zari, a l'actual Polònia. Allà va entrar en contacte amb les danses tradicionals del territori i en va fer les seves pròpies versions. Així, sentim dues poloneses de Telemann, interpretades per Alfia Bakieva, violinista i autora de l'arranjament, i el conjunt Il Pomodoro.

moments per la música vocal i per un repertori que no falla mai, el de Maurice Ravel, aquí en concret, una de les seves 5 melodies populars gregues, la quarta, Cançó de les collidores de llentiscle. I qui l'interpretava eren la soprano Sandrine Pio i el pianista David Kadugh. Plegats han publicat aquest mateix setembre un disc anomenat Contes, al segell Alfa, al que segur que hi tornarem. I abans d'entrar a la conversa d'avui, doncs música per quartet de corda. Del quartet número 9 de Beethoven, el Razumovsky, ens quedem amb l'últim moviment, Allegro molto, en una gravació també molt recent, la del quartet Chiaroscuro.

0: Doncs així acaba aquest quartet de corda número 9 en do major de Ludwig van Beethoven Razumovsky amb aquest allegro molto que aquí interpretaven els membres del Chiaroscuro Quartet. I amb aquesta energia posem rumb a la nostra conversa d'avui.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui el convidat de Tots els matins del món és l'escriptor Ramon Mas, membre fundador de l'editorial Males Herbes. Ha publicat diverses novel·les, un poemari i un assaig, a banda d'uns quants contes i articles a diverses publicacions. La seva última novel·la es titula Sempre és massa tard i l'ha publicada l'altre editorial, aquest mes de setembre. Perquè us feu una mica la idea, llegeixo la contraportada. Diu així: en Nofre es desperta en un camí entre camps als afores de la ciutat. No sap com hi ha arribat, i encara que un mal de cap terrible el fa pensar en una ressaca, l'únic que recorda és haver sortit a córrer de bon matí. És més, quan intenta tornar a casa, s'adona que aquell lapse, que per ell només ha sigut d'unes hores, per la resta de la humanitat ha durat 15 anys. A partir d'aquest moment comença un viatge per entendre què ha passat, mentre s'obsessiona per recuperar una família que ha tirat endavant sense ell. Amb només aquestes línies ja veiem que Ramon ens presentes un drama intimista, una novel·la molt humana, però on hi ha misteri i també ciència-ficció. D'on et va venir aquesta idea?
3: La idea és la d'un drama intimista, com dius. La idea és la d'un pare que no ha fet de pare, i que intenta de cop establir uns llaços que no s'ha forjat mai, per tant els seus fills no el coneixen, no? Una persona que de cop i volta en un moment de la seva vida decideix recuperar les relacions que mai no havia treballat perquè fossin sòlides, que són les relacions que es donen per suposades, com la de la paternitat. El que passa és que en lloc de fer-ho en clau estrictament realista, no? Un pare que s'ha passat la vida treballant i no ha cuidat dels fills, o que ha viatjat, o que... El que li passa a aquest senyor és que cau en una escletxa temporal. I la gran diferència, i que crec que és el que augmenta una mica el drama, és el fet de que ell té la mateixa edat que el moment en què va abandonar la seva família, perquè ha caigut una escletxa temporal, ha passat molts anys, però per ell no. I ell no se sent culpable, però els hi ha fet mal a tots, no? I llavors aquest desajust és el que fa que accentuï el drama, perquè ell no se sent culpable, però sí que, o sigui, no ho ha fet expressament, però se sent culpable.
2: Clar,
3: no?
2: és un abandonament de la família i dels amics de manera involuntària,
3: completament,
2: no?
3: Sí.
2: Perquè, a més, quan el troben, no ho entenen, perquè no li veuen cap arruga, el veuen igual, i en canvi els altres han envellit, perquè han passat 15 anys, evidentment.
3: Sí.
2: No? Clar, hi ha una frase que es diu molt: has sentit mai a parlar de spricka? És una paraula sueca. A veure, d'on et va arribar?
3: Jo tenia el concepte, i que és aquesta esquerda temporal, que és un misteri al llarg del llibre, el lloc on entra en Nofre i fa que aparegui 15 anys després, és el misteri del llibre, que vas tot el llibre, l'estàs perseguint, fins que se t'explica, perquè realment s'explica. I jo tenia clar que era una esquerda, tenia clar que era una escletxa, i tenia una idea d'on podia sortir. I aquesta idea, que no la puc desvetllar, perquè és una cosa que apareix molt endavant en el llibre, apareix a Suècia. Llavors era tan senzill com, no, escletxa en suec, ja està. Però el concepte és una escletxa, i l'origen d'aquesta escletxa és Suècia. No puc desvetllar més, perquè realment la novel·la té un punt de misteri que és important que quedi.
2: Que es mantingui, sí.
0: Doncs, Ramon, ja que has vingut avui a veure'ns aquí Tots els matins del món i nosaltres som un programa eminentment musical, hem preparat per tu un seguit de peces, te les hem fet arribar, i avui, si et sembla, doncs comentem una mica com ha anat aquesta escolta i a veure què et suscita. I bé, jo, a l'hora de triar, sempre em guio una mica per intuïció, a veure com ha anat. Comencem per la primera.

0: Doncs bé, hem començat amb Els planetes, Gustav Holst, aquesta suite que descriu el rol, el pes simbòlic de cadascun dels planetes, i aquest és justament el primer, que és Mart, el portador de la guerra. Què tal, quan l'has escoltat?
1: Què tal? Home, el que em suggereix és completament cinematogràfic, són imatges... A més, és que després mira, dius el títol i ja
0: clar,
1: clarament...
0: Tot no, quadra, eh?
1: Però imagines l'espai, imagino guerra, imagino... maquinària de guerra, d'aquesta tosca, no? Naus espacials aquestes amb ferro colat, sí. No les naus espacials del cinema de ciència-ficció actual, que són blanques, sinó quan encara eren, diguem-ne...
0: Mig rovellades,
1: de ferro,
0: no?
1: De ferro, no? Com aquell futur imaginat des de principis del segle XX.
0: Sí, sí, tal qual. Si és que aquesta obra és del 1914 i és el que diem. A partir d'aquí hi ha hagut molts autors després que s'han inspirat amb aquesta sonoritat això, bèl·lica, no? D'aquesta obra per anar desenvolupant bandes sonores, etc, etc. I sí, sí, és inevitable anar-hi, però quan hi penses, en el context en què es crea, és quan dius, ostres, encara això funciona i és d'alguna manera fins i tot un visionari, no? En el moment de retratar-ho
1: així. Sí, perquè està composada abans que tinguessin totes aquestes imatges
0: sí,
1: al cap.
0: Sí, i tant.
2: Clar, i feies referència al món del cinema, no? Sí. Tu has introduït la ciència-ficció en aquesta novel·la perquè t'agrada molt la ciència-ficció i, a més, el cinema de ciència-ficció, el cinema fantàstic.
1: Sí, evidentment, perquè sempre penso que el amb terror, sobretot, i amb ciència-ficció també, amb cinema sempre es pot anar un passet més enllà en el sentit que... O no és que s'hi pugui anar, és que acostuma a anar-hi, no? Sobretot en els últims anys, des de que fer cinema és molt més barat. Penso que amb una petita idea es pot fer una gran pel·lícula quan jugues amb el fantàstic, perquè al final estàs parlant de paradoxes, estàs parlant d'obrir escletxes en la realitat. Per aixecar una pel·lícula, no? De cinema independent, de cinema barat, només on tot el pes recau en els actors, és molt més complex en els actors i en el drama i en el guió. O sigui, l'escriptura emocional és molt més complicat que quan tens... Hi ha pel·lícules molt barates de ciència-ficció que amb una sola idea dius, hosti, com és que això és tan bo si és tan senzill? Però és perquè, no sé, amb el cinema penso que funciona molt en el sentit aquest, en el sentit de la cosa.
2: Sí, sí. Quan va ser la primera vegada que vas escriure alguna cosa de ciència-ficció? Te'n recordes?
1: Sempre, segurament la primera cosa que vaig escriure. Jo recordo a l'institut un conte que em va... El professor de castellà, perquè no tenia gaire classe, em va dir, si escrius un conte per la revista de l'institut, t'aprovo.
2: Mira.
1: Val, jo no escric contes, però m'agradaria fer-ho, saps que m'agradaria fer-ho, qui t'ho ha dit? I allò, ja era un conte fantàstic, de mons i de... més metafísic que de ciència-ficció, però sí que sempre suposo que és un... No sé, aquest sentit de la meravella, aquest de buscar una cosa que et deixi amb la boca oberta.
2: Va ser aquest professor el que d'alguna manera et va incitar o et va animar a escriure? Deuria veure alguna cosa en tu?
1: Va ser el que em va fer veure que podia valorar... O sigui, que podia era bo fer-ho. No és que ell m'insistís molt, però en el moment en què em demana això penses... Potser realment tens una habilitat, no? Potser ho fas més bé del que és l'estàndard, diguem-ne, el normal de la classe, perquè que el professor et demani això, en lloc de fer l'examen, és com... I sí, el que passa és que és una cosa com molt instintiva. Hi havia aquest punt d'escriure molt, ja no pensant que ho fas bé o no ho fas bé, sinó com és un lloc on vas escriure.
2: I et va aprovar o no?
1: Sí.
2: Ah, anava a dir, perquè si t'ho diu i després no ho fa...
1: No em va comentar mai el conte, no? Vaig trobar l'aprovat allà.
2: Serà que era bo. Ens estem refugiant cada vegada més en mons ficticis perquè la realitat ens costa de suportar-la?
1: Sí, sí. L'escriptor, sí. Primer parlant a títol personal, com a autor, completament. Vull dir, te'n vas a escriure, almenys en el meu cas, quan ets narrador i ets creador de ficció, no tant poeta, sinó, evidentment, és un lloc on vas per fugir de la realitat i sobretot per explicar-la, per entendre la teva realitat i el que t'està passant. Tu estàs escrivint una ficció i de cop t'adones que, ostres, això que acabo d'escriure té a veure amb això que estic sentint, això que m'ha passat els últims 2 anys, i això sí. I com a societat, absolutament. No sé si perquè ens costa abordar la realitat o perquè ens hi empenyen, però hi ha aquesta addicció que apareix en el llibre tota l'estona, aquesta addicció a la ficció, aquesta necessitat de fugir, no? D'arribar al vespre i el dia, no sé, se'ns ha fet tant el que sigui, no hi posaré l'adjectiu, que tenim una necessitat imperiosa d'arribar a casa i posar una sèrie, posar una pel·lícula, posar-nos a llegir, perquè també és
2: agafar
1: fugir.
2: Agafar el mòbil.
1: Agafar el mòbil, no? I anar-nos a un altre lloc. que crec que és innat, això, en la naturalesa humana, però sí que ara, com tot, es consumeix, i es consumeix i crea una certa addicció.
0: Doncs anem a seguir explorant territoris sonors amb aquesta playlist que avui hem preparat pel Ramon Mas.

0: Aquí tot el moviment que hi havia abans amb Mart, les naus espacials i la guerra l'hem deixat aparcat, hem entrat a un altre espai, direm quina obra és. Es tracta d'un moviment de string songs que es diu Obsidian Chorale, de Meredith Monk, és música del 2005. Què tal, Ramon, això?
1: Hi ha pau, hi ha quietud, però és devastació.
2: Jo, la sensació és el moment posterior
3: a la guerra.
2: El moment posterior a la guerra, el moment posterior a una explosió, a una hecatombe, no? Un apocalipsi, és aquell moment on hi ha pau, per fi hi ha una pau com molt tranquil·la, però la sensació de que alces la vista i en aquesta pau el paisatge que hi trobes està absolutament devastat. No? Em fa molt aquesta sensació de...
0: Clar, hi ha com
2: la terra buida,
0: sí,
2: no?
0: Sí, un cert buit, justament estava pensant en això.
2: Humans ja no queden, tot el detritus del que hem fet nosaltres, no?
0: I sí.
2: És molt aquesta imatge de postapocalíptica, però com una cosa pacífica, no? Com
0: sí,
2: una cosa
0: perquè
2: calma.
0: Hi ha alguna cosa en la música que no et deixa anar allà on t'esperes, no? Sempre hi ha un punt com incòmode, dissonàncies allà, els instruments van junts, però hi ha alguna cosa que està xocant constantment, hi ha espais comuns de silenci on poden parar a respirar, però... És allò, no? És com aquest punt fosc,
2: però... És pau, però no és agradable.
0: Sí, sí. I pensant en això, músiques per escriure, les fas servir?
2: Molt, molt. Molt. Sobretot Harold Watts, Brian Eno, molt el Ryuichi Sakamoto, molt, molt, molt. Si tinc dos o tres llistes, si vas més cap a la ciència-ficció, per alguna cosa, el Philip Glass... Clar, molt música de banda sonora, de pel·lícula, perquè de seguida t'aboca a...
0: I et porta a l'imatge, no?
2: Sí. I sí, sí, molt. I és una cosa que és molt... I anar traient la veu, abans que feia coses cantades, ja fa molt temps que no escric amb veu perquè no et permet...
0: Et despistes, no?
2: Et despistes.
0: Clar, sí, sí.
2: Et despistes, no? I aquesta cosa com la textura és... Ajuda molt. Ajuda a ficar-t'hi més de pressa en el text.
3: Abans has tret la paraula silencis, Maria.
0: Sí.
3: A la novel·la, Sempre és massa tard, hi ha molts silencis, coses que els personatges no acaben de dir i emocions que el lector... ha d'anar reconstruint. És important també allò que els personatges no acaben de dir, allò que no diuen?
2: En aquest llibre crec que moltíssim. És una de les coses que he volgut treballar perquè és un llibre de relacions familiars, en realitat, i les coses importants en les famílies són les que no s'acostumen a dir, o s'entrediuen, o s'insinuen, tothom sap qui són, no cal dir-les... Però potser sí que caldria dir-les, no? Perquè aquí es genera un malentès, un altre cop un desajust... I, esclar, en aquest llibre hi ha tot el que no s'ha dit, i tot el que no s'ha dit en el moment... Hi ha aquest punt que dic de desajust, de que no es diu, però se sobreentén, i hi ha el punt de... el que no s'ha dit durant molts anys, i el moment en què es diu, el moment en què apareix, tot s'enfonsa, no? Ah. Que és el... No és el vostre pare, no és aquest, sinó és un que va desaparèixer fa 15 anys, no? I aquí sí que sí, el silenci està sota com una cosa que va empenyent tot el llibre.
3: En una família hi pot haver molts secrets, ressentiments i mals entesos, sense que ningú sigui necessàriament dolent. Sempre és massa tard, hi ha bons i dolents?
2: No, el dolent és el temps. L'únic dolent del llibre seria el temps, i tot i així no és un dolent, perquè no és algú o alguna cosa contra qui es pugui fer res, és absolutament inevitable. No? Hi ha totes les tragèdies que passen tenen a veure amb el temps, en aquest llibre. Però el temps no és reversible. És que ni tan sols a través de la ciència fixa de l'escletxa temporal no faig que el temps sigui reversible, perquè va endavant inevitablement. Potser més de pressa o més a poc, però sempre va endavant per tots. No? I és l'únic enemic que hi ha en el llibre, és el que seria un dolent, però no és un llibre de bons i dolents.
3: És més fàcil escriure, treballar amb personatges ferits, amb personatges trencats?
2: És més fàcil, sí. És més fàcil... perquè estan més vius, perquè és que els altres són avorrits, no? Això sempre ho diu en Jordi Masó, el pianista, que sé que ha vingut aquí.
3: Sí.
2: Diu, és que els personatges feliços són avorrits. No, com a escriptor no et donen joc, no els pots...
3: Tot és massa perfecte, no?
2: Sí, però no hi ha drama, no hi ha tragèdia, clar. No hi ha moment de fricció, per tant,

0: Doncs sí, el segon moviment de la desena sinfonia de Xostakovich, que ara ens deies, Ramon, fora de micròfon, que el coneixies i ja el tenies com un guardadet a la memòria, eh?
1: Sí, sí, perquè bueno, us deia que quan tenia 20 anys vaig estar un parell d'anys fent d'acomodador a l'auditori i bueno, acompanyar la gent a la butaca.
0: Sí, sí,
1: i...
0: sí, sí.
1: No, i de les poques coses que recordo que vaig retenir, que em vaig guardar amb mi, és Xostakovich. És un concert que m'ha impressionat moltíssim. I dir, ostres, però això què és? Jo no vinc de la música clàssica, mai l'havia escoltat, i de cop començar a sentir emocions de coses que comencen a córrer per la pell, i dir, uf, això és...
0: Això mou de veritat,
1: això és de veritat.
0: Sí, sí, doncs mira, la raó per la que hem triat una mica aquesta sinfonia número 10 és perquè Xostakovich escriu això després de la mort de Stalin. Ell va patir molt tot el règim a nivell d'escriptura, va patir-ho directament a nivell personal, i aquí, un cop mort, va ser com... Ara em deixo anar i ara faig servir la ironia i ara faig servir la crítica política. És el posicionament polític en l'art, no?
1: Completament. És que jo el que m'havia... No, ahir quan m'estava escoltant les cançons, la nota que em vaig prendre, això és un espia, un doble espia rus, que és rus i alemany, que està al Berlín dels anys 40.
2: Que feies la pel·lícula, eh?
1: No, la pel·lícula de Lubitsch, però molt més tensa, no tan humorística. Ja la veies, clar. Si dius, és posterior a la mort de Stalin.
0: És... Sí, sí, sí.
2: Comprensible.
1: Ja va per aquí. Ja va.
2: Sí, sí, sí, sí. I com explica, com és que vas fer 2 anys d'acomodador a l'auditori?
0: Això li agrada.
1: Perquè s'ha de treballar i...
2: Però com hi vas anar a parar?
1: Hi vaig trobar bé, a través d'una... Tenia diversos amics, diversos amics que hi treballaven, i era un lloc que era molt fàcil entrar, perquè tot érem universitaris, gairebé tothom era de l'Institut del Teatre, jo vaig treballar a través d'una mica, feia Belles Arts, jo feia Filosofia, tots érem gent amb poc futur, diguem-ne, acadèmic. Era un lloc que, no sé, és que ens enviaven a tots allà, aneu allà, a través de l'empresa que ho gestionava, que gestiona també museus i així, i de seguida, no sé, una entrevista i te la donava.
0: I ja està.
1: I allà vaig conèixer un autor. El meu cap era un autor, que ara és un autor de Males Herbes.
2: Ah, mira!
1: El Joan Jordi Miralles, i era el meu cap. I ens vam tornar 3 anys després, i dic, ostres!
2: Que petit és el món,
0: sí.
2: Eh?
0: Que
1: bon. Una cantera literària. En el,
2: clar, i els acomodadors també podeu sentir tot el concert.
1: Si tocava dins, sí. És clar, si et toca el passadís, si et toca fora, no. Si et toca dins, també t'ho demanaves. Dius, ei, que això d'avui m'interessa.
2: I recordes algun concert així de manera especial? D'algun artista o...?
1: Poc. Jo, és que era, en aquell moment, 20 anys, i qui era jo, era molt poc. Recordo el dia de Xostakovich, perquè hi havia com una emoció general. Recordo... Ai, un violinista, però és que no et sabria dir el nom, que m'ha impressionat molt. No sé si era armeni o era de l'Orient Pròxim. Però no podria dir res, els típics de les bandes sonores d'això, però no, és que no era un expert, jo ni ho coneixia, sincerament. Mm.
2: Com apareix aquesta idea tan potent de despertar-se 15 anys després?
1: apareix, sent completament sincer, d'un capítol de La dimensió desconeguda. De Twilight Zone.
0: En tenies per triar, eh?
1: Perquè... Sí, sí, sí, no, soc molt fan, me'ls sé de memòria. Hi ha un capítol que es diu Rip Van Winkle, i llavors mirant, dic, això Rip Van Winkle de què em sona? Això és un conte popular? No, això és un conte del Washington Irving de finals del segle XIX, a partir del capítol de La dimensió desconeguda, que és aquella història. Vaig anar al conte del Washington Irving. Home, la idea és molt bona. Allà el que fa servir és que fa servir aquesta persona que s'adorm, perquè el que es perd és la Revolució Americana, es perd la Guerra Civil, i quan es desperta en un altre país. Llavors, fa una versió política d'aquesta història. El personatge s'adorm i quan es desperta ha canviat la societat. En el cas, jo dic, això m'interessa portar-ho al terreny íntim. No? I el que canvia és la seva família.
2: Clar, és evident que tu vols parlar de la família, sí, amb aquesta novel·la. Has viscut de primera mà aquest massa tard?
1: Sí, sí. he viscut de la primera mà aquest massa tard. Sí, sobretot d'una manera molt menys intensa que en el

0: llibre, però sí que en la vida hi ha gent, i tots ho hem fet, no?, que com vols fer una cosa dius, ja no és el moment. Bé, no?, aquesta situació també, aquesta paternitat, que no és el meu cas, però com a pare no és el meu cas, però que de cop es vol establir una relació i dius, ostres, és que potser no ens acabem de conèixer, potser aquí ens ha faltat tot un pòsit, no?, al llarg dels anys per tenir la relació que ens tocaria tenir en aquest moment. I ara ens toca tenir, ara hem de tenir la relació que potser no vam tenir quan jo tenia 15 anys, no? I és com, sempre hi ha un cert desajust. Ostres, ara hem de començar a forjar uns vincles que ja hauríem de donar per fets. Això sí, això crec que passa sovint. Jo, potser per això, jo intento que a mi, quan sóc jo el que decideix, no em passi de manera potser obsessiva.
1: En Nofre perd 15 anys de la seva vida de cop, però no només hi perd ell, també hi perd la seva família, la dona, la Naima, i els seus fills. Si poguessis tornar enrere, en quin moment de la teva vida et situaries i per què? Per tornar a veure, per rectificar el camí que en aquell moment vas decidir agafar, per dir el que no vas dir?
0: Ah, m'agradaria dir, si es pogués, que no aniria enlloc. si es pogués, si la resposta, la pregunta tingués aquesta opció, et diria, no em quedaria on soc, però esclar, hi ha el moment de la gent que has perdut tornar-la a veure, sí, esclar, hi ha 4 o 5 moments de la vida que dius, jo tornaria abans d'aquest punt per tornar a veure aquesta persona, no? I clar, i potser si tornés als 20 anys, hi serien tots, encara, no? I tornaria a aquell moment perquè hi hagués tota aquesta gent. Però més que res per això, no? Perquè la gent que vas perdent pel camí. O sigui, vas creixent i ja va desapareixent gent. A vegades de manera literal, a vegades de manera potser irrecuperable o no, però esclar, quan algú es mort, allà hi ha...
1: Si no és una màquina del temps,
0: no la recuperes.
2: Doncs bé, continuem també amb la nostra proposta musical i ho fem amb la quarta i penúltima de les propostes de la llista, que ens porta al món de George Crumb, 1970, en el context de la guerra del Vietnam, i escriu aquesta música.

0: Clar, això és una obra escrita per quartet de corda electrificat, amplificat, amb alguns efectes i demés. És el Kronos Quartet amb el seu disc de debut, una formació que s'ha carregat totes les estructures i tot el que s'espera d'un quartet de corda. I bé, què et suggereix?
1: Fa molta por. fa molta por. Et suggereix ombres, coses amagades a dins les ombres que es mouen però no veus. Suggereix blanc i negre. Em fa pensar molt, molt, però fins al punt que dic, això ho he sentit amb els curtmetratges dels Coen Brothers, que tenen un play de pel·lícules llargues, però sobretot són famosos per haver fet uns curts en stop motion amb nines de drap, ninots de porcellana, nines de drap trencades, que en lloc d'ulls tenen agulles... Que és,
0: això ho haurem de buscar,
1: És una cosa molt surrealista, és una cosa molt tipus l'animació txeca, aquesta de les Bankmager i tal, que és tota vocació, l'argument no entens res, però saps molt bé de què t'estan parlant.
0: Però la sensació, eh?
1: La sensació fa molta por, no? Finestres que no tanquen bé, coses tortes, no? Pèls que surten d'allà, tot amb un blanc i negre, amb aquest brunzit de fons, que una inquietud, una por que no saps d'on surt, una por metafísica, gairebé.
0: Sí, sí, tu ets escriptor, ets editor, també, amb les Herbes, i quan tens textos al davant, ja siguin teus o aliens, diguéssim, com treballes o com busques aquesta sensació en el lector? Perquè en la ciència-ficció i en el relat fantàstic, també és molt important, no?, aquesta incomoditat, aquest pessigar, allò que sé què passa però no passa, t'ho dic però no t'ho dic, els silencis, tot això. Com t'hi posiciones davant?
1: Com a editor.
0: Sí,
1: com a editor. Com a editor, m'estàs preguntant, no?
0: Sí, sobretot, al final, quan tu veus el text des de fora,
1: sí,
0: potser
1: jo,
0: millor.
1: Jo, com a editor, per mi l'important és oblidar-me que allò està imprès en folis, que allò m'ho estic llegint en una pantalla, i si té aquesta capacitat de fer-te oblidar el que tu estàs llegint per feina, dius, no, aquest llibre el vaig comprar i m'està encantant, i en realitat no, en realitat és feina, aquest és el moment en què dius, val, d'acord, sóc a dins. I aquest punt del que s'explica i el que no s'explica és una cosa que a més és molt maca de treballar amb els autors, perquè sol ser, és una línia molt, molt estreta, que a vegades quan escrivim no ens adonem, perquè en el teu cap està molt clar i el lector no entén res. O et fa por que no l'entengui ni expliques massa, no? I aquest trobar aquest equilibri és un joc que crec que sí que és, a més, on els editors podem treballar bé amb els autors de ui, mira, aquí potser estàs ensenyant una mica massa, aquí potser estàs ensenyant poc, dona un parell de pistes, però clar, és un equilibri, és aquella sensació de misteri, de confusió i alhora meravella, no? Mm-hmm. Aquí està passant una cosa increïble, però no sé què és, i és important no saber què és, no? Perquè et genera aquest sense fonder, que és una cosa que
2: abans de començar aquesta conversa ens deies, home, aquesta novel·la sempre és massa tard, ho té tot per ser publicada per Males Herbes, però en canvi no l'has publicada a Males Herbes. Per què?
1: Per això que estava dient, perquè confio molt en la feina dels editors, no podria ser d'altra manera, sent la meva feina també, però és molt important que algú de fora et validi, et guiï, no? És la feina, en música és la feina del productor, és el que, ostres, això potser sí, en lloc d'agafar aquest model d'instrument agafes aquest altre, funcionarà millor. I amb literatura ho veig molt clar, i t'ajuda a deixar l'ego a una banda, a donar-li valor a l'opinió d'una tercera persona, i que t'ajuda a fer créixer el llibre. Si realment entén el que volies fer, sempre et millora el llibre. No te'l millora escrivint-te, et millora fent que tu et fixis en coses. I clar, això, ostres, tant de bo poder fer Males Herbes en el sentit de que, clar, és casa per temàtica. I per què? Perquè és meu. però clar, llavors, quin faria d'editor? El meu soci no ho pot fer tampoc, perquè la confiança és massa.
2: Clar. Tenies alguns llibres o uns llibres o autors concrets mentre escrivies Sempre és massa tard?
1: Sí. Una autora que a més mai no... sempre ha estat molt allunyada del que jo he acostumat a escriure, que és l'Elisabeth Straut, que és una autora de novel·les realistes molt importants, són quasi tot problemes familiars, però vaig llegir Olive Kitteridge, em va entusiasmar i me la llegí de sencera mentre escrivia aquest llibre per veure com es fa això de posar una família en una taula i saber com se senten tots sense haver de desenvolupar-ho, només amb els gestos, amb els moviments, amb el que es diuen i el que no es diuen. I llavors també, per exemple, el Kazuo Ishiguro, les dues novel·les que té de ciència-ficció, perquè fa ciència-ficció hi ha un punt d'especulació, però sobretot del que et vol parlar són d'emocions i de relacions humanes. I clar, tens molt de model en aquest sentit.
2: L'anterior novel·la, Els murs invisibles, del 2024, va ser autobiogràfica. Costa més escriure quan parles de tu i del teu entorn?
1: Costa de maneres diferents. Quan parles de tu i del teu entorn, almenys en el meu cas, no m'he hagut de preocupar per la història, perquè la història ja hi era. M'he hagut de preocupar perquè les emocions fossin reals. No reals, per no amagar res, per fins on arribo, fins on no arribo, a qui li faràs mal, a qui no li faràs mal. Què estàs dient? És més un... Et preocupes més pel com, no? Perquè ja el què ja el tens claríssim. En canvi, quan fas ficció així... clar, has de crear uns personatges reals i han de respirar i han de tenir emocions reals. És una feina diferent i costa una altra part, no? Jo crec que cada part té el seu, cada manera té la seva.
2: I entre les dues novel·les, Els murs invisibles i Sempre és massa tard, si haguéssim de trobar una paraula comuna que les connectés, seria el temps, el pas del temps?
1: Segurament. Segurament. El pas del temps i la inevitabilitat o irrevocabilitat o... No, aquesta cosa de que és que no... És irremissible, no hi podem fer res. Això va tirant, va tirant, va tirant, va tirant. Ens queda el record, però el record es va deformant i es va empolsegant i va deformant el que van ser les coses i llavors ens hem de posar un lloc per tenir-les ben guardadetes, per poder-hi recórrer i tenir els nostres mecanismes perquè allò no desaparegui del tot. Però sí, el temps és el tema. Per mi és el tema.
0: Fa gràcia que diguis això de que el temps és irrevocable, irremissible, perquè se'ns acaba també el temps de conversa, però no abans de sentir l'última peça d'aquesta selecció.

0: Clar, a mi quan em poso davant de preparar una playlist per a algú, dic, qui tenim al davant? Dic, doncs tenim un dels fundadors de Males Herbes, escriptor ciència-ficció, dic, doncs tirem de l'Anna Meredith, que és aquesta compositora experimental que barreja fins i tot el rock progressiu en alguns moments, amb tot el que és la música electrònica, i en aquest cas concret, això es diu R-Type, que és el nom d'un videojoc de marcians.
1: De veritat?
0: Sí, de l'arcade dels anys 80.
1: No ho vaig mirar, però vaig pensar, dic, això és la pantalla final d'un videojoc. O sigui, el que tenia apuntat era, això és la pantalla final d'un videojoc bastant èpic.
0: Sí, sí, doncs marcians.
1: El clímax del videojoc, passes això i has guanyat.
0: El monstre final, el monstre final.
1: Completament.
0: Doncs sí, sí, des del seu disc de debut, que es diu Varmins, ara fa 10 anys, per tant, ja ens ho deies, no?, el món dels videojocs. Ella treballa, de vegades, parlen de sinfonies sci-fi, és a dir, sinfonies ciència-ficció, és tota aquesta sonoritat. I a més, sabent que tu també cantes en grups de punk i tal, dic, jo vaig a provar, a veure què. T'ha agradat?
1: M'ha agradat molt i m'ha sorprès molt, i és això que dius, que barreja moltes coses que no havia vist mai barrejar i tinc moltes ganes d'endinsar-m'hi, de veritat, perquè...
0: Clar, a més és que ell el que fa és fer concerts d'aquest tipus de música, mm-hmm, també, i veure-la en escena amb els músics tocant allò no seqüenciat, que de vegades sí que hi pot haver un suport digital, no?, però hi ha músics tocant tot això, no?, és impressionant realment. Però és que bé, que t'hagi agradat la nostra proposta avui.
1: Sí, molt. Mm-hmm.
2: Ara ho deia, la Maria, que cinc cantant de grups, a veure, diem-los, Matagalls, FP, i d'altra baix, que dius que és el d'ara, no?,
1: a d'ara, sí, el d'allà, de gent gran.
2: Quants sou?
1: Som dos, no, del treball és un duo i és una cosa de folk estripats i molt, sobretot, aguantant-se les lletres, que és el que fem, no? Més anem a explicar coses que no pas. Musicalment és molt senzill, del treball. Però alhora, aquesta és la proposta. La música és un acompanyament per narrar, no?, per explicar. Uh-huh.
2: Has escrit, ho hem dit al principi, has escrit assaig, conte, novel·la, poesia, i teatre i cinema? No t'hi atreviries?
1: Mira, el cinema és el... Teatre, tant de bo. Teatre vaig fer una obra, però no, només l'ha llegit la meva parella. Li vaig llegir, i allà es va quedar amb un calaix, i allà es quedarà segurament per sempre. L'altre dia m'ho deia, em diu, que era bo. Dic, això ho dius tu, perquè, hòstia, si jo no ho tinc tan clar. Però cinema és el meu.
2: T'agradaria?
1: Sí, m'agradaria i m'ho he proposat. M'ho he proposat de cara als propers anys, perquè és que és el que deia. Amb ciència-ficció, amb una bona idea, es pot aixecar una pel·lícula interessant.
2: Sí, sí, amb les músiques ja ens estaves fent la pel·lícula directament. Davant la possible pregunta, quant de temps pot passar abans que una ferida es converteixi en una distància impossible de salvar, potser millor no comprovar-ho i no deixar passar les oportunitats. Ramon Mas, moltes gràcies per ser avui aquí.
1: A vosaltres.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
3: Són les 10 i 9 minuts i entrem al tram final del programa d'avui. Ho fem de la mà d'una compositora tan capaç de ser creativa als espais més grans com als més petits. Així ens quedem amb una romança per violí i piano d'Amy Beach, l'autora de la monumental Sinfonia Gaèlica, però en sentirem un arranjament, el que acaben de publicar el saxofonista Andrew Harrison, d'aquesta romança acompanyat del pianista Jason Lowe.

El saxofonista Andrew Harrison i el pianista Jason Lowe interpretaven aquesta visió alternativa de la romança Opus 23 de la nord-americana Amy Beach, original per violí i piano. Un espai per la pausa i la respiració que ens anirà molt bé per encarar el fragment següent. Un dels moments més intensos de la segona sinfonia de Gustav Mahler, la resurrecció, el seu final. O Schmerz, el dolor de la mort i l'esperança del següent pas i l'absoluta exuberància de recursos musicals, clar. El sentim amb les veus de Kate Royal i Magdalena Kojenar, el cor de la ràdio de Berlín i la Filarmònica de Berlín, dirigits per Simon Rattle.

La senzillesa i la bellesa que conté el piano de Michal Biel i la veu de Jakub Josef Orlinski ens entregaven aquesta visió brillant i serena de Fair Isle de l'òpera King Arthur de Henry Purcell. Música, per tant, del millor barroc anglès que ara ens empenya endavant fins a arribar al romanticisme de Johannes Brahms. Quan Brahms indica un poco allegretto, saps que anirà tot bé, i també és el cas del seu segon quintet de corda. Avui volem reivindicar més aquelles gravacions antigues dels grans intèrprets del passat que de vegades doncs, queden massa arraconades, no? Que es donen per superades a nivell tècnic, estilístic, fins i tot tecnològic. I de tant en tant, doncs, la veritat és que és un plaer revisitar-les perquè són autèntiques, imperfectes i molt intenses. Així doncs, sentim a Jascha Heifetz i Gregory Pitiagorsky, amb Israel Baker, Paul Rosenthal i Milton Thomas en versió remasteritzada.

El món sonor del noruec Olav Jaglo ens commou, ens parla i ens fa connectar. No vull afegir gaire més perquè de ben segur que cadascú ens ha portat a un lloc diferent amb aquesta cançó The Rose que aquí interpretava el cor del Royal Holloway acompanyat del 12 Ensemble. I encara una mica més de música per preparar la secció que ja tenim més o menys a punt amb una gravació ben recent, la del conjunt Opus 13 del quartet de corda d'Edvard Grieg. Ens sentim un fragment del segon moviment.

0: Doncs 5 minutets que passen de 2:15 del matí, arriba aquell moment en què ens desfem de papers, guions, tot i que hi ha un guió sobre la taula, però ja esbrinarem a veure què passa amb això, perquè ja tenim al nostre estudi en Carles Marigó. Bon dia, Carles.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Però quant de temps sense tenir-te per aquí?
1: Sí, sí. Us he trobat molt a faltar, de veritat.
0: Mesos.
1: A més, va caure l'últim dia.
2: Clar, és que tocava el dia de la diada.
1: I no vaig venir i ara, bueno, em trobo aquí que per vosaltres ja és quasi Nadal i per mi és el primer dia d'escola. Jo vinc nerviós aquí amb la meva motxileta, amb bermudes.
2: Tu nerviós, home.
1: Primer dia d'escoleta i estic
0: nerviós. Estàs en període d'adaptació.
2: Doncs no ho sembla, perquè has vingut amb molt de temps.
1: Sí, però ja m'heu posat... Sí, exacte.
0: Sí, l'hem tingut aquí de manera invisible.
1: Mentre sentiu la música, l'Ester m'anava dient bueno, et veig molt tranquil avui, no? Què passa aquí? No t'hauries d'estar una mica més.
0: No seies ni al piano, Carles. És que no estaves ni assegut al piano. Però avui què? Avui què fem? És amb la pregunta amb què m'he obert, Ester.
2: Què fem avui?
0: Doncs avui què fem? Sobre la marxa.
1: Posa número 1, què fem? I després està buit, no? És una mica això. A veure, us explico. Avui és el primer dia per mi.
2: Va, digues.
1: I llavors voldria dedicar el dia d'avui a fer una espècie de recordatori i recopilatori del que va anar passant l'any passat per sentar com...
0: És molt difícil,
1: per això. No
0: van passar
1: tot,
0: moltes
1: eh?
0: Coses, eh?
1: Bueno, jo el que recordo, perquè jo he estat tot l'estiu orgullós i m'he posat la meva pròpia banda sonora d'una gesta que vaig aconseguir, que vam aconseguir, per què no dir-ho, entre els nostres oients i la gent que estàvem aquí l'últim dia, que va ser aconseguir crear en comunió la música del telèfon del programa.
0: Fem una cosa.
1: Us en recordeu d'això?
0: Clar, jo anava a dir, abans de continuar, recordem quin és el telèfon del programa, per si algú vol anar participant en aquesta secció, en temps real, diríem, però clar, és que el direm ara i el sentirem cantat i tot plegat. Què fem? El recordem o el sentim?
1: Mira, jo el sentiria.
2: Clar, amb això del telèfon, tot això...
1: No, la Maria diu, no, vale, pues digue tu, perquè ho preguntes. Era una pregunta retòrica.
2: Tot això va venir perquè...
1: Exacte, perquè era gestual.
2: Tot això, Carles, va venir perquè... A vegades costava una mica memoritzar el telèfon.
0: De vegades...
1: No ho vaig fer per això, és perquè... Sí, ho vaig fer per això.
2: I va sortir aquesta idea.
1: I va sortir l'idea. Sí. Vam demanar-ho als oients, van enviar propostes, era començar amb el primer motiu de la cinquena de Beethoven, vam anar provant i al final vam trobar una melodia...
0: Va,
1: la posem, no?
0: Va,
1: no,
0: venga,
1: perquè...
0: va.
1: I després ja donarem el número, però és que després d'aquesta melodia no necessitareu sentir el número mai més.
2: Us quedarà.
1: Mira, això és el naixement i l'eufòria que vam sentir després de crear-lo.
3: 6, 9, 7, 4, 8, 0, 1, 1, 6.
0: I ara sí, no?
1: Sí o no? Sí o no? Ho vam aconseguir.
0: Això
1: era el darrer programa.
0: Que hi havíem aquí tots els col·laboradors. Va ser una gran festa, allò.
1: Jo ara tinc una altra gesta personal.
0: Però espera, 6, 2, 7... Ara no ho sé.
1: Home! Mira, ara, Pau, tens l'altre guardat. Mira, us he preparat això. Esteu preparats per sentir... I ara us explico la gesta.
2: Saps per què?
1: Ara
2: perquè
1: posem
2: el és diferent.
1: El que sí. Diu zero. A veure si el Pau el té preparat, que no, això no ho teníem a punt. El veig aquí movent. Vinga, mira, escolteu això.
3: 6, 9, 7, 4, 8, 0, 1, 6.
1: Veus? Sense aplaudiments. Aquesta, la meva gesta, és que ara comencem a utilitzar de tant en tant... No només la Maria.
0: I ja no m'ho ha d'aprendre. No està malament.
1: No, perquè la podem anar a fer servir no només cada dues setmanes el divendres, que casualment estic aquí i us la faig posar. Si se us escapa algun dia, igual...
0: Et farem feliç,
1: però
0: no? Però
1: recordem el número?
0: A veure,
1: va.
0: Jo,
1: 6,
0: però no us
1: 2,
0: passa.
1: 7,
0: no us
1: 4,
0: passa.
1: 8 i 0, 1, 6... No, és que la melodia...
0: Vols deixar parlar? Sisplau.
1: Aquesta secció es diu Sobre la marxa... I és meva! No, perdó, Maria.
0: No, volia dir que si no us passa a vosaltres que quan us apreneu el telèfon
2: d'una manera...
0: de 3 en 3, després l'heu de dir de 2 en 2 o amb números sueltos,
2: ja
0: és impossible.
2: A mi
1: m'ha passat, i amb altres idiomes, no us ha passat això? D'haver-lo de dir en anglès i de cop dius, uau, no sé dir el meu número, has de visualitzar-lo...
0: Tu que ets molt políglota. Això...
1: No, just al contrari, segurament és perquè no ho sap tant que quan ho has de fer. Però...
0: 627, meva...
1: no.
0: 480, 116. Però quina
3: rebel·lió,
0: avui?
3: 6, 9, 7, 4, 8, 0, 1, 6.
1: Què? L'1, 6, aquest?
0: Però jo no puc cantar això cada vegada.
1: No ho has de cantar. Tu pots dir el número quan tu vulguis. O fer-li el Pau així i ell te la...
3: 6, 9, 7, 4, 8, 0.
2: Sí, a mi no queda clar aquest número d'aquí.
1: No, us queda clar el número?
0: Però que ens heu dit coses sense que nosaltres li diguem.
1: Sí, m'encanta. No. Perquè saps on està el poder? Mira, ara us explicaré. El poder rau en què jo ara aixeco una mà, aixeco un dit i quan baixi el dit...
3: 6, 2, 7, 4, 8, 0, 1, 6...
1: Jo només tinc aquests 20 minutets de secció...
2: I els estàs gastant amb el número de telèfon.
1: Gastant. Això, o sigui, la despesa la valora. Per mi és el més valuós. Jo l'any passat vaig fer això i estarem totes les seccions durant tota l'estona traient-li punt... No, no és broma. Tinc més coses, però voleu seguir?
2: Sí, continuar?
0: Jo aquí ja vull, no dic res més.
1: Bueno, vinga, va. Ara et donaré permís per parlar. Perquè em vas dir, em vau enviar un missatge de que... Jo vaig enviar, vam fer això i vam dir, ai, qui vulgui que la canti, no sé què, la crida. I jo vaig pensar, la gent està de vacances, ningú enviarà res. I em vau enviar, que ens havien enviat alguna proposta d'això.
0: Sí, sí. I quina proposta? Proposta polifònica, eh?
1: Uau.
0: Perquè, mireu, els membres del Cor Jove Musical Cor de Valldoreix ens van fer arribar això. Sí.

0: Sí, amb sexta i tot. És que és meravellós. Bravo, bravo!
1: Visca! Gràcies, nois. I nois.
0: I sí, sí, i obrim el repte a que músics
2: a
0: puguin fer-ne reharmonitzacions, de transcripció, si algú vol gravar-ho.
1: Arranjaments,
0: cada dues setmanes, perquè durant la setmana, com que no hi soc, no puc controlar-ho, però cada dues setmanes, quan sigui jo, si m'envieu això, us la posarem, us mencionarem.
1: I la secció arrencarà 10 minuts tard per això.
0: Tard? Aviam. No, no, és veritat, anem molt tard. Això era el preàmbul. Mm-hmm. Crec que portem 10 minuts de preàmbul.
1: Més o menys.
2: No, 10 jo... no, però...
1: No arriba, no arriba.
0: Per
2: però
0: poc,
2: gairebé,
0: eh?
2: Gairebé.
0: 8. Jo pensava, ostres, no sé si amb el que he preparat avui tindrem suficient. I mira, hi ha 1, 2, 3, 4, 5 punts i anem pel 1. O sigui, jo crec que anem de sobre. Bueno, seguim.
1: Capítols
0: ah, no, això és el 2, això és el 2. Ah, no, perquè no us he explicat de què va avui. Bueno, continuem.
2: Va.
0: Tenim el telèfon clar?
2: Mm-hmm. Sí.
1: Sí.
2: Sí, ja està. 627-480-116.
0: Uh-huh. Entonant-lo és encara millor. Bueno, llavors, el que farem avui serà... ja sé que m'heu mencionat avui que aquesta secció genera moltes subseccions, no?
2: Sí.
0: Doncs el que he fet avui és fer un recopilatori de les diferents subseccions que van aparèixer l'any passat, però una mica com plantar llavors, perquè m'agradaria renovar el material, però també m'agradaria quedar-nos amb el que ens agrada, no?
2: Uh-huh.
0: Mira, aquesta metasubsecció es diu... Què sobreviu? La marxa. Bueno, és un nom que se m'ha acudit així una mica sobre la marxa, no?
1: Què sobreviu?
0: La marxa és la nostra secció. Val. Llavors, ara el que faré serà... Us explicaré la subsecció que havíem creat, no? I la recordarem una mica què és el que fèiem. I després haurem de votar si això es queda o no es queda. D'acord?
2: Ostres!
0: No és una dinàmica tan complicada,
1: eh? Moltes coses, sí. L'any passat van sortir moltes coses.
0: Masses, i algunes les he recopilat com en grans carpetes. Per exemple, aquesta primera es diu El moment dels oients. Que aquí hi havia, bueno, hi va haver històries o anècdotes que va explicar la gent, contes que va enviar la gent, textos, poesies o frases inspiradores, hi va haver una subsecció de la subsecció que era frases de pel·lícula, aquest que li vaig dir de cine o alguna cosa així, i hi havia més disparadors que ni recordo. Tot això és la secció dels oients, que m'agradaria ara que pensem...
1: Que
0: si volem mantenir aquesta... Què?
1: Que no havies tocat el piano encara?
0: Sí, tant.
1: Quan?
0: Ah, no.
1: Hem fet la broma de... Avui vens molt tranquil, llicem el piano, portem
2: el
1: 10 minuts
2: amb la cançó.
0: Aquest any em proposo el repte de que almenys un dia dels 21 programes que farem...
2: No toquis.
0: Sí. No. Jo ho llenço aquí. Si no ho aconsegueixo, no perdo res. Si ho aconsegueixo, doncs...
1: Ja buscarem.
2: Però per què vols no tocar?
1: Per experimentar amb el format, no?
0: Sí, clar.
2: Si tu ets amb el teu piano...
0: Per sí, portem 10 minuts xerrant, sí, i he tocat la nota
2: també.
0: Do, o sigui... No, tens raó, tens tota la raó. Oh, mira, doncs em proposo el repte... Ja sé que tothom està ara pensant quin serà el repte, posaré hashtag repte Marigó, vale. El repte número 1 és aconseguir fer un dia que no toqui el piano, i el repte número 2 és fer un dia en què només toqui el piano.
2: Sense parlar.
0: Aquest m'ho havia proposat l'any passat. Tenia un dia un guió preparat...
2: Saps que consistia... què vol dir, això?
0: Què?
2: Que hauràs de fer un guió per nosaltres dues.
1: Que hauràs de fer un retir espiritual per aprendre a tancar la boca.
0: El dia de la Nina... Mira, el dia de la Nina... Ja. No cal que m'ho ensenyeu a mi. Només li heu d'aixecar el dit al Pau i li feu... Tanca el micro del Mario. I tanca el micro i jo puc anar xerrant que no se'm sentirà. O sigui, el poder... M'estic apropant
1: molt. Veig més fàcil. Feu una secció sense que toquis que en silenci. Mira el que et dic,
0: sí?
1: Però vaja.
0: Mira, la que només vaig tocar... Pues aquesta que dius sí que la vam aconseguir un dia. Perquè un dia que tu no vas venir... perquè estaves en un autobús fent un programa pel món, vam fer una secció en la qual jo estava molt afònic i no vaig dir res.
2: Sí, és veritat.
0: I ella va... I l'Ester va recitar la Nina a dir, bueno, no, que tu vas seguir-nos.
1: Toca, Carles, toca.
0: Bueno,
2: va.
0: És veritat. Doncs mira, la secció que he preparat avui no era de tocar, perquè jo no sé, però... Bueno, doncs... O sigui, el joc que us he preparat...
1: Avui no faré
0: Doncs vaig a tocar una cosa per vosaltres, vinga.

0: Sí que sabem que has arribat.
1: Mira, en la meva defensa, avui vinc una mica girat. Diré que jo tenia ganes de començar així tocant, però no ha sorgit. T'ho juro que volia començar la secció així tocant, com d'altres dies que havíem fet.
0: El anem refugi, a no? Anem... La pausa aquesta clar. Prèvia per entrar...
1: I avui hem començat així com a tabalats.
2: Perquè has vingut massa tranquil, ja ho he dit jo.
1: I m'heu posat nerviós. Llavors no me'n recordava,
0: a sobre
1: no me'n recordava ni que tenia un piano al davant. Bé, total.
2: Anem amb el recordatori de les seccions, de les subseccions.
1: Doncs anirem una per una i llavors podem anar tocant pel mig. La primera és el moment dels oients. Aquesta secció per mi és un pilar. Jo ara la defensaré, perquè segurament potser alguna de vosaltres votarà que no. És broma,
2: no.
1: Ja sé que votareu
2: que sí.
1: Però aquesta per mi és un pilar. I és un pilar perquè la gent que esteu a casa em podeu enviar propostes. L'any passat vaig veure que si anava dient quin tipus de proposta era més senzill. Però ja us he dit tots els tipus, o sigui, envieu el que vulgueu. Nosaltres a partir d'aquí ho traurem i en farem música. Llavors anem a votar. Hem de dir sí o no a l'hora. Jo diré 1, 2, 3 i votem. Aquest és el rotllo, vale? La secció dels oients. 1, 2, 3.
2: Sí.
1: Vinga, aquesta la tenim.
2: D'acord, ànima.
1: Molt bé. Seguim. Aquí n'hi ha una que va aparèixer el 3 d'octubre del 2025 i va desaparèixer la setmana següent d'això.
0: O sigui, va durar el 3 d'octubre i
1: que ja va durar que ni recordareu que això va passar i els oients segurament tampoc. Però m'agradaria algun dia... Bueno, ara la votem. Perquè igual no va donar prou xitxa.
2: Explica.
1: Qui va haver un parell de músics que em van enviar un trosset de melodia.
2: És veritat.
1: Ah, ho recordeu. Un dia crec que em van enviar un violí l'abril i llavors em van enviar també una cantant i jo vaig improvisar amb la veu.
2: Vale. Sí.
0: I va això ser interessant, era... allò.
1: A mi m'agradava molt. Vaig convidar músics a enviar. Podeu enviar encara coses? Anem a votar-ho, si us
2: votem,
1: agrada.
2: Votem, que ja està claríssim, però som-hi.
1: Un, dos, tres. No.
0: Sí.

0: què? Perquè té careta.
1: Perquè té careta.
0: Vinga,
1: vinga, anem a fer la careta per recordar com funcionava miniatures.
0: M'agrada molt fer sons davant del micro i fer, mira, això i tot. Mira,
1: ai, ai, ai.
2: Maria. Ja.
1: Vinga, a veure si recordem.
0: A veure, mireu,
1: vinga,
0: això.
1: Esteu preparats? Aquí, preparades?
0: Aquí, i la cinta de la subsecció
1: així.
0: Era...
3: Miniatures.
1: Veus? I funcionava. Aquesta tenia fins i tot... Bueno, la mantenim, sí o no?
0: Té molta entitat.
1: Un, dos, tres.
0: Sí!
1: Sí, ens agradava, ens ajuda a omplir forats. En què consistien miniatures? Miniatures també són, són improvisacions musicals que fem en base a propostes vostres. Però aquí m'heu d'enviar un repte de tres paraules. I llavors, si m'envieu, en comptes d'una frase o una inspiració, aquí us inventeu tres paraules, me les envieu, intenteu buscar coses que... us suggereixin alguna idea o just al contrari, algun repte. Hi va haver algunes l'any passat que eren curioses, no? Funk i coses així, i com representar
2: que no lliguen
1: la...
2: i tu les has de lligar.
1: I de cop, ja sí, n'hi havia una fing-fung-fang que la vam pronunciar. Bueno, doncs aquesta una mica la idea. Vale, la mantenim. Següent! Espera un moment. Vinga, següent. Especial Nadal. Aquí vam fer una de Nadales, va ser molt celebrada, hi va haver molta participació.
0: Sí, va ser molt divertit.
1: Què? Un, dos...
2: Quan arribi Nadal, Nadal, clar, perquè bueno, no clar. Ho
1: farà abans. Ah, bona puntualització. Sí. Podríem fer un especial Nadal al juliol, com a tancament de temporada, sí. Però aquesta no. Però especial Nadal...
2: Pel desembre.
1: La mantenim, no? Aquesta sí. La mantenim. Vinga.
0: Jo crec que sí, va, votem.
2: Ja ho hem dit, no?
0: Ah, no, no cal.
1: Un, dos, tres.
0: Sí.
1: Però això està tot amanyat. I clar, si ho parlem abans de què votarem...
2: Em sembla que aquest pas...
1: Bueno, vinga, ara aquest pas sortirà tot que sí, jo. Mira, la meva feina està tota feta. Vinga, després en parlem. Era una secció que el títol ens agradava molt, però aquí hi havia com moltes subseccions. I aquí jo sí que hauríem de fer una mica de poda.
0: De neteja, sí.
1: Vale, vam fer.
0: Després... És la secció telepàtica, una mica,
1: sí.
0: Eh?
1: Després en parlem just al revés. Jo toco i després en parlem. Jo toco i vosaltres havíeu de descriure. Llavors, l'edició lliure, que era la que vam començar a fer, jo tocava i vosaltres dues havíeu d'escriure una sèrie de frases. Sí? Normalment passava que la Maria escrivia una parrafada molt llarga i l'Ester deia a mi... No entenc res del que estàs tocant. No sempre passava així. No sempre passava així. I en canvi hi havia imatges molt poderoses. Però és veritat que eres més escèptica i la Maria volava. Vale. Vinga, anem a votar. Si aquesta la mantenim així i us faig participar vosaltres o altres varietats d'aquesta. Vinga, un, dos, tres.
2: Sí, no ho sé.
1: Ah, no, vale, tenim un no, tenim un no. Bueno. Vale, la marquem
0: meu.
1: A interrogant. Interrogant secció lliure.
2: Però si vosaltres dieu sí, es manté.
1: No, però el meu vot no val, perquè... O al revés, el meu vol per set. Però, bueno, aquesta et posaré interrogant.
0: Voleu dir que estàs sentit, això que estem fent avui?
1: Sí, ben, sí, la Maria no ho veu clar. Bueno, vols que les llegeixis ràpides i continuem?
0: Jo crec que sí, i triem-ne algunes. Va, digues totes les de després en parlem i triem alguna.
1: Vinga, després en parlem edició colors. Després en parlem edició animals. Edició colors era, tocàvem i dèieu un color, els oients, o l'edició animals, que va ser molt celebrada. Sí. Què?
2: Tant els colors com els animals.
1: Aquesta la mantenim.
0: Sí, però te n'estàs deixant una que
1: ja,
0: no va anar...
1: Ja sé que diràs que no.
0: Què?
1: Ja sé que diràs que no, que no
0: et va agradar. Crec que el gran
1: gaire.
0: Fail d'aquesta subsecció, de la subsecció.
1: Clar, perquè tot és un èxit. I llavors, per poder comparar l'èxit, havia de crear un petit fracàs perquè la gent entengui la magnitud de l'èxit. Vaig fer un després en parlar amb edició receptes, que consistia en que jo tocava una música i havíeu de dir quin plat de menjar era.
0: Tal de cancel·lada i havíem d'endevinar allò. Allò no
1: funcionava gens. Jo pensava un plat, la gent en deia un altre, o sigui, aquest anem a votar, va, almenys per dir un... Va. Un, dos, tres. No!
0: No.
1: Vinga, fora. Bueno, i després n'hi havia d'altres. Les llegeixo ràpids perquè la Maria m'està fent així amb la mà de vinga, home, que queden 5 minutets. I és, seu a tocar amb mi. Aquesta només va passar al Maria Canals i era que vam seure a l'Alba a tocar amb mi. Això podria tornar a passar, no? Ara
0: sí,
1: no votarem.
0: No hi havia si pensat, però sí.
1: Això podria ser... Ah, veus, aquesta no ens en recordem perquè va passar un dia, però igual, per què no?
2: No, sí que me'n recordo.
1: O sigui, no... Sí, però no la tenia com a subsecció.
0: Yeah, no la teníem
1: sí,
0: associada
1: ens en recordem,
0: al nostre format
2: perquè era puntual.
1: Perquè va ser molt puntual. Clar. Però per què no? Podem convidar algú aquí o igual algun convidat li demanem que es quedi una estona i que toqui quatre coses. No sé, ja ho mirarem. Mira, la Maria, que això li agrada.
0: Això m'ha agradat molt.
1: Evolució. Llavors hi havia el piano portraits, que era fer un retrat, que això és també una cosa que va aparèixer aquest 12 de març, que vam fer al carrer. Això ho podríem tornar a fer. Us he de dir, a mi m'agrada la idea, però això només ho podem fer si és a l'aire lliure i hi ha gent, perquè és molt visual.
0: Doncs, mira, va, avancem que sortirem de l'estudi durant aquesta temporada, que anirem a fer programes a fora, on oients ens podreu venir a veure, on hi haurà en Carles Marigo, i on això podrà passar en viu i amb vosaltres. Per tant...
1: Doncs la mantenim. Sí, és que sí.
0: Ja està.

0: dona la nota. Aquesta, jo la vaig fer com, bueno, una molt senzilla, però va funcionar bastant. Dona la nota...
1: Fa sostingut.
0: Que, us en recordeu?
1: I tant.
0: Vau dir fa sostingut
2: va
0: a l'hora.
2: Va ser molt fort.
0: Els oients també van dir dues notes. És com que va funcionar molt millor del que esperava. La podríem, la tindré com a idea o com a recurs.
1: Aquesta guarda-la en segon.
0: Potser no és de repetir diàriament, no?
1: Sí.
0: Però la tenim al...
1: D'acord.
0: I una altra que va néixer va ser molt bonica, i aquesta la vam fer l'últim dia, va ser èpic, perquè ho vam fer entre, en equip, era inventar-se un conte.
1: El conte inventat, sí.
0: Aquesta també va funcionar. Sí?
1: Doncs ja està, déu-n'hi-do el repàs.
0: Ara jo el que faré serà posar una música perquè, per justificar que tenim un piano muntat aquí.
1: Que avui has vingut aquí, clar.
0: I he tocat 8 o 9 notes. I és, jo posaré una música per donar temps a que la Maria i l'Ester puguin pensar el joc sorpresa que els hi he preparat.
2: Ah, coi.
0: Què consisteix aquest joc?
2: Ai, ai, ai.
0: Bueno, anem a falar, però si no funciona, no passa res, almenys sentirem música. Mm-hmm. Llavors, el joc sorpresa funciona. Vull que apunteu el nom d'una secció inventada. O sigui, un nom, inventeu una secció que es dirà, pues, oli en un llum, o no sé què, el que fiqueu. I haurem de pensar de què va la secció, i aquesta serà una nova secció que estrenarem la setmana.
1: Però això ho hem de fer mentre tu toques?
0: Jo toco per omplir l'espai, per no fer un silenci absolut, jo tocaré. No heu d'inspirar-vos en la música ni res. Jo ara posaré música per vosaltres, faré un refugi. Que mira, no l'he posat com a secció, enteneu què vull dir?
1: Sí, sí. Mm.
0: Inventeu un nom senzillet, que tingui nom així, catchy, no? que sigui xulo. Jo us regalo aquesta música de moment.

0: Bueno, us he regalat. No és una peça improvisada. Això és d'Alonso de Mudarra.
1: És reconegut, dic, això hi ha alguna cosa, dic, això
0: sí.
1: Ja...
0: Això és de Mudarra, sí. D'una peça que és la fantasia de Déu, a la manera, és la transcripció d'una improvisació a l'estil de Ludovico, que era un violista que anava girant, i Alonso Mudarra va fer una espècie de transcripció lliure. És una peça que m'encanta i ara, mira, m'ha vingut a regalar-vos això.
1: Doncs mira que bé, perquè ens queden 2 minuts de programa,
0: sí,
1: per tant...
0: Sí, però que la secció aquesta no havia quedat clar, però no ha estat que ara la farem. Ara dieu el nom, pensem de què va, i la setmana que ve ja tenim... Ganxo per la setmana que ve.
1: Doncs va, aviam, tu què has pensat?
0: Esther, què has pensat?
2: Jo és que m'ha vingut al cap, m'ha aparegut així, en cursiva.
0: Epa! M'agrada molt. No sé de què va.
2: I volia buscar-ne una altra, però és que no me'n venia
0: no,
2: una altra.
0: No, era amb una.
2: M'ha vingut al cap, m'ha aparegut així, en cursiva.
0: Epa! M'agrada molt. No sé de què va.
2: I volia buscar-ne una altra, però és que no me'n venia
0: no, una altra. No, era amb una. Bueno, la Maria vol posar una llista.
1: És que hem tingut un escriptor de ciència-ficció fa mitja hora aquí.
0: No,
1: ara t'ho anava a dir. Sembla que t'ha aspirat.
0: Val, o sigui, tenim dues noves subseccions. Una es diu En cursiva i l'altra es diu...
1: El paisatge impossible.
0: Que estrenarem la setmana vinent, si tot va bé, després de donar-li unes voltes ara fora de
1: l'antena. Sí, no? I si ens permets, Carles, tanquem el programa d'avui.
0: Clar,
2: perquè
0: bueno, sí,
2: ja toca.
1: Fem una cosa. Toca alguna cosa i tanquem amb tu.
0: Vinga, va.
1: Ja que hi ets...

0: Doncs bé, hem arribat al final de la setmana, aquí tots els matins del món, en aquest espai amb Sobre la Marxa, amb en Carles Marigó. I bé, toca cap de setmana i dilluns hi tornem.
1: Doncs sí, dilluns amb la Laia Pujolassos i el seu segell propi i, o personal, i l'Alba Quinquillà, que amb el seu laboratori de veu ens parlarà d'una cosa molt interessant. I l'entrevista que no hi faltarà amb Irene Zugaza, que és viola i cantant flamenca.
0: Perfecte. Bon cap de setmana a tothom i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon cap de setmana i fins dilluns.
2: Tot i que no són... celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
3: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a la Fundació Julio Muñoz Ramonet, és a dir, ens n'anem fins al carrer Muntaner de Barcelona, al barri de Sant Gervasi Galbany, el que primer va ser una finca edificada per Ferran Fabra i Puig, enginyer i polític català, segon, marquès d'Alella, que va demanar el disseny del jardí a Jean-Claude Nicolas Forestier. El palau el va concebre l'arquitecte Enric Sagnier Vilavecchia. I l'any 1945 aquesta finca la va adquirir l'empresari Julio Muñoz Ramonet. Doncs allí és on ens n'anem per sentir un recital, el de la soprano Natàlia Sánchez amb la pianista Clara Santacana. Van actuar dins del cicle Ciutat de Clàssica, una de les propostes de Barcelona Obertura. I el que sentirem és música que va des del romanticisme alemany amb Schubert com a figura central del concert, però al seu voltant hi ha noms de compositores menys conegudes, Johanna Müller-Hermann i Louise Gregor, hi ha música també de Liszt i de Debussy, i després arribarem a la música de Morera, de Turina i Obradors. Tot això des d'ara mateix en aquest concert que va gravar Catalunya Música el març del 2026 i que comença amb Franz Schubert i Johanna Müller-Hermann, que quedi enmig de dos dels líders del compositor vienès, perquè comencem amb Ganimet, el Lied Deutsch 544 de Schubert, i aquest bloc s'acabarà amb el Lied Auf dem Wasser zu singen, cantant sobre l'aigua, és el Lied Deutsch 774. I enmig, dos poemes de Goethe, del recull opus 11 de Johanna Müller-Hermann, una compositora nascuda l'any 1868. Són els primers líders d'aquest recital a càrrec de la soprano Natàlia Sánchez, cante amb Clara Santacana al piano.

El recital d'avui a càrrec de la soprano Natàlia Sánchez i de la pianista Clara Santacana ha començat amb Franz Schubert i amb Johanna Müller-Hermann, primer amb sentit Ganimet, del compositor austríac, música escrita l'any 1817 sobre text de Goethe, era el Lied Deutsch 544. A continuació, amb sentit dos poemes més sobre Goethe, del recull de Lied Opus 11 de Johanna Müller-Hermann, una compositora austríaca alumna de Zemlinsky o de Bruckner, que va viure entre el 1868 i el 1941. I finalment aquest bloc s'ha acabat amb música altre cop de Schubert, Auf dem Wasser zu singen, cantant sobre l'aigua, és el Lied Deutsch 774 de l'any 1823 i sobre text de Leopold Friedrich Stolberg. Després d'això, després d'aquests tres primers líder, ara continuarem sentint música encara de Schubert, és com s'acabarà el següent bloc, però abans descobrirem unes melodies d'una compositora alemanya que tenia amistat amb Richard Strauss. És Luise Greger, nascuda el 1862 i que va viure fins l'any 1944. D'ella en sentirem primer Auf den Schwingen der Nacht, sobre les ales de la nit, és el Lied Opus 125, número 1, i després Frau Königin, el Lied Opus 54. Després d'això, arribarà Im Abendrot, sobre text de Karl Gottlieb Lappe, en un vespre vermell, és el Lied Deutsch 799 de Franz Schubert. Són els tres líder que ara interpreta la soprano Natàlia Sánchez amb Clara Santacana al piano.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint el recital que van fer Natàlia Sánchez, soprano, i Clara Santacana, piano, a la Fundació Julio Muñoz Ramonet, a Barcelona, al carrer Muntaner, tocant del carrer La Forja. És on som avui amb una gravació de Catalunya Música del març del 2026. I en aquest segon bloc del recital hem sentit música de la compositora alemanya Luisa Greger, que va viure del 1862 a l'any 1944. Primer han interpretat Natàlia Sánchez i Clara Santacana Auf den Schwingen der Nacht, Sobre les ales de la nit, és el Lied Deutsch Opus 125 número 1, i després Frau Königin, el Lied Opus 54. Finalment, ha arribat Im Abendrot, sobre text de Karl Gottlieb Lappe, és el Lied Deutsch 799 de Franz Schubert. Schubert, fins ara present en aquest recital, que ara continua amb música amb text francès, O Quand je dors. És música de Franz Liszt sobre un poema de Victor Hugo. Després continuarem amb música del compositor francès Claude Debussy, amb dues romances que va compondre l'any 1891 sobre text de Paul Bourget, que només era 10 anys més gran que Debussy. Aquestes dues romances són L'âme évaporée et souffrante i Les cloches. Cante Natàlia Sánchez, soprano, al piano, Clara Santacana.

La soprano Natàlia Sánchez és nascuda a Barcelona l'any 1997. És formada al Conservatori Superior de Música del Liceu i també a Basilea, i la sentim amb Clara Santacana al piano, que va començar joveneta a l'escola Oriol Martorell. Va formar-se també al Conservatori Superior de Música del Liceu amb Alba Ventura i ha rebut classes, entre altres, de Wolfram Rieger o de Josep Colom. I avui totes dues intèrprets les sentim des de la gravació de Catalunya Música del març del 2025 dins del marc del cicle Ciutat de Clàssica, i ara han interpretat Liszt i Debussy. De Liszt, O Quand Je Dors, és música feta sobre text de Victor Hugo, i després ha arribat Claude Debussy i les dues romances a partir dels textos de Paul Bourget. Aquestes dues romances eren L'âme évaporée i Les cloches. I després d'això, després d'haver sentit ja Schubert, Johanna Müller-Hermann, Luisa Gregor, Liszt i Debussy, ara arriba Enric Morera, autor de sardanes com La Santa Espina, Les Fulles Seques, La Sardana de les Monges o L'Empordà. Va ser alumne d'Albéniz, van tenir una bona amistat. Morera s'havia format a Brussel·les i havia conegut, entre altres, Isaí, i ara d'ell en sentirem dues melodies. La primera és A un roser, sobre text del poeta de Sitges, Trinitat Catassús, i a continuació, sobre text de Joan Llongueres, sentirem On ets, amor. Són dues cançons d'Enric Morera, que va morir l'any 1942. Les interpreten Natàlia Sánchez, soprano, i Clara Santacana, piano.

Música d'Enric Morera. Va néixer el 1865, va morir l'any 1942. Primer hem sentit la cançó titulada A un roser, sobre text del poeta Trinitat Catassús, i després On ets amor, música de Morera, sobre text de Joan Llongueres. La veu era la de la soprano Natàlia Sánchez amb Clara Santacana al piano. Són les dues intèrprets d'aquest concert d'avui que s'havia d'acabar amb el recull de cançons Opus 19 que sentirem ara. Música de Joaquín Turina, sevillà, nascut l'any 1882, que va fer estudis a París amb Dendí, entre altres, i que va morir a Madrid l'any 1949. El que sentirem és el recull de cançons Poema en forma de canciones, text de l'asturià Ramon de Campoamor, de ple segle XIX, i música de Turina, en la veu de la soprano Natàlia Sánchez, que canta amb Clara Santacana al piano. Sentireu que després d'algunes d'aquestes cançons que es van interpretar totes seguides, hi ha aplaudiments del públic que s'ofeguen altre cop amb la música. La música de Turina amb què s'acaba aquest recital d'avui a Catalunya Música.

I és com en teoria s'havia d'acabar el recital que va fer la soprano Natàlia Sánchez amb la pianista Clara Santacana a la Fundació Julio Muñoz Ramonet, a Barcelona, al carrer Muntaner. Un espai petitó, un ambient íntim, unes 50 persones entre el públic i amb un piano del segle XIX, un piano Erhard. Això és el que hem sentit avui amb aquestes dues intèrprets, Natàlia Sánchez i Clara Santacana, que havien de acabar el seu recital amb el que hem sentit, amb aquest poema en forma de cançons, el recull opus 19 de Joaquín Turina sobre text de l'asturià Ramon Campoamor. Música, per tant, d'aquest sevillà que havia de tancar un concert que havia començat amb Schubert, havia continuat amb Johanna Müller-Hermann, amb Luisa Gréger, hem sentit música de Liszt i de Debussy, música de Morera i, finalment, Turina. I encara uns minuts fora de programa. Sentirem Ferran Obradors i Del cabello más sutil, que és una cançó del recull Cançons clàssiques espanyoles. Obradors, per tant, per cloure definitivament aquest recital en la veu de Natàlia Sánchez, soprano, al piano, Clara Santacana.

0: Ara sí, final definitiu al recital d'avui amb aquesta melodia de Ferran Obradors, del Cabello Más Sutil, música interpretada per Natàlia Sánchez, soprano, i Clara Santacana, piano. Natàlia Sánchez, us ho deia, més nascuda a Barcelona l'any 1997, és formada al Conservatori Superior de Música del Liceu i a Basilea, i Clara Santacana és alumna d'Alba Ventura al Conservatori Superior de Música del Liceu també, i ha fet classes amb pianistes com Wolfram Rieger o Josep Colom. I avui totes dues intèrprets les hem sentit des d'aquest recital preciós que van fer el març del 2026 a la Fundació Julio Muñoz Ramonet, al carrer Muntaner, a Barcelona, un concert que forma part del cicle Ciutat de Clàssica, un recital que va gravar Catalunya Música i que us ha presentat avui qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música,

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Música Simfònica del compositor anglès Edward Elgar, us oferim la segona sinfonia en mi bemoll major, l'opus 63, tal com la interpreta l'Orquestra Simfònica de la BBC sota la direcció d'Andrew Davis.

Era música d'Eduard Elgar, la segona sinfonia en mi bemoll major opus 63 i la versió a càrrec de la Simfònica de la BBC dirigida per Andrew Davies.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Comença la 12a temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
5: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional de Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pugui ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Sagrals. Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts al darrer capítol d'aquesta setmana en què estem commemorant el 120è aniversari del gran Dmitri Xostakóvitx. Oh, quina pena que s'acabi,
2: no? Quina pena.
1: Que va néixer tal dia com avui, un 25 de setembre, però de l'any 1906.
2: Clar, per això, des de dilluns hem estat repassant algunes de les obres més icòniques del compositor, amb la idea de fer una aproximació global a la seva manera d'entendre la música i com la seva obra ens permet entendre qui va ser aquest enigmàtic compositor.
1: Uns capítols que, com sempre, podeu recuperar al nostre web, que és catmusica.cat/homesclàssics. I avui, per acabar, ens fixarem en la que és segur la seva obra simfònica més coneguda.
2: No? Amb el permís de la Suite de Jazz, pot ser, que segurament és la més popular.
1: Sí, sí.
2: No ho sé.
1: Sí. Sí, gràcies al cine i la publicitat, no?
2: Sí,
1: que l'han popularitzat.
2: Sobretot al cine. I tant.
1: Sí, i tant. Però no només, però no ens fixem només en aquesta obra, eh?
2: Uh-huh.
1: No ens fixarem en aquesta Suite de Jazz,
2: no,
1: sinó en una simfonia que podria servir com a inspiració per una pel·lícula bèl·lica.
2: Oh, i tant.
1: Estem d'acord?
2: I tant.
1: Funcionaria perfectament.
2: Sí, sí. Segur que ha inspirat més d'una sèrie de televisió bèl·lica.
1: Segur. I els que la coneixeu, segur, segur, ja sabeu de quina obra es tracta.
2: I els que no la coneixeu, doncs ara ho sabreu. Vinga, va, comencem.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Estan tots ballant, eh?
1: Sí, però...
0: Balleu a casa?
1: Que poc Shostakovich és això.
0: Oi? Sí, per això tampoc hem volgut dedicar-li més temps al que...
1: Això és poc Shostakovich. Ho sento molt, però és així.
0: De fet, hem concebut la setmana triant 5 obres que considerem molt Shostakovich, molt icòniques. No que siguin molt conegudes,
1: no,
0: sinó que representin molt la seva identitat musical.
1: De totes maneres, clar, avui que és el seu 120è aniversari, doncs no... Clar, primer, que no podem fer excepció i comencem despistant, eh? Perquè en realitat no voldrem parlar després de la suite de jazz, però clar, és que jo crec que molta gent potser ha dit, ostres, això és de Shostakovich?
0: O els que la coneixen diuen, com és que els homes clàssics no han parlat de la suite de jazz, no? Mm. El cas és que aquestes suites de jazz, ho dic en plural, de Shostakovich, mostren una cara més lleugera i desenfadada del compositor. Escrites durant els anys 30, combinen valsos, polques i ritmes de ball amb instruments com el saxòfon, el piano i la percussió. Més que jazz en el sentit nord-americà, podríem dir que és una música urbana i teatral, plena d'aquesta elegància que estem escoltant de fons, però també ironia i aquell punt grotesc tan propi de Shostakovich.
1: De fet, la peça més coneguda és aquest vals número 2, eh? Amb la seva inconfusible melodia al saxo, tot i que en realitat pertany a la suite per a orquestra de varietats.
0: Sí.
1: Clar, una orquestra de varietats ja tenia un saxo, ja tenia aquests instruments, eh? És una música aparentment senzilla i elegant, però amb un rerefons melancòlic i una certa sensació de decadència molt pròpia del compositor.
0: Per tant, ja n'hem parlat, de la suite de jazz, no?
1: Ja hem fet check, fem check. Vinga.
0: Ho tenim fet, estem tots tranquils.
1: Jo tranquil·líssim. Tranquil no, perquè el que vindrà ara
0: em posarà
1: una mica nerviós.
0: Perquè ens fixem ara en la grandiosa sinfonia que protagonitzarà el programa d'avui, la sinfonia número 7.

0: Si us diem Simfonia número 7, potser alguns no l'acabeu d'ubicar, l'escolteu, sona, però si us diem Simfonia número 7 de Xostakovich, coneguda com a Leningrad, potser aquí hi ha molts l'heu acabat d'ubicar. En tot cas, és l'obra que probablement va convertir el compositor en un símbol internacional, més enllà de la música. La va començar a escriure l'any 41, coincidint amb la invasió de la Unió Soviètica per part de l'Alemanya nazi i amb l'inici del setge de Leningrad. Xostakovich es trobava a la ciutat quan va començar la composició i durant unes setmanes fins i tot va participar en les brigades de vigilància contra incendis. Més tard, va ser evacuat i va acabar la sinfonia lluny de Leningrad, però l'obra va quedar per sempre associada a la resistència de la ciutat.
1: La sinfonia és una gran obra, eh? És monumental, dura més d'una hora, està dividida en quatre moviments. El primer, per exemple, l'Allegretto, és el més extens i també és el més conegut, amb aquest tema tan famós.
0: Tant de marxa, també, no? Perquè sembla ton, ton, ton, va entrar així com...
1: Jo crec que és una música molt àmplia, no? Molt enèrgica, no? Que, mira, li segueix aquest tema, aquest que és molt diferent, sí. És com un tema més líric, que et crea aquesta sensació de relativa tranquil·litat comparada amb aquell principi.
0: Clar, t'agita al principi, però després et relaxa una mica, no?
1: Sí.
0: En aquest paisatge és quan interromp, llavors, el famós episodi que sovint s'ha conegut popularment, no el va batejar així Xostakovich,
1: no.
0: Han sigut els altres que l'han considerat el tema de la invasió.

0: Quantes coses ens donen per parlar, eh? amb aquest...
1: Sí, perquè ara hi ha una quarantena, que aquesta melodia, aquesta caixa, aquest obstinat de caixa que sentim, que es va repetint una i mil vegades, llavors hi ha instruments que van repetint aquest tema, el repeteixen diverses vegades també. A mi em fa la sensació d'aquella calma abans de la tempesta, no? O sigui, la vida encara segueix sent normal, però a l'horitzó vas veient que alguna cosa s'acosta i aquest ritme tan marcial et diu que és una invasió en tota regla, no?
0: És curiós perquè... Clar, la caixa... Ho va repetint, és aquest tema que va repetint, que a més, sobre aquest ritme repetitiu, apareix una melodia que és simple.
1: Molt senzilla,
0: sí. Fins i tot infantil, diries, no?
1: I que et queda gravada al cervell, eh?
0: Sí, després és... Vigileu, perquè l'estareu xiulant tota l'estona. En tot cas, aquesta melodia la repeteix fins a 11 vegades. Fixeu-vos, cada vegada amb més instruments, cada vegada amb més intensitat, fins a desembocar amb un clímax orquestral enorme. I estem parlant de Shostakovich.
1: Exacte. Amb aquestes pistes, no és estrany que moltíssima gent hagi comparat aquest moment tan icònic de la Simfonia número 7, Leningrad, de Shostakovich, amb aquesta altra famosíssima obra.

0: Dos coses a dir. La primera, que hipnòtic que és aquesta obra. Mm-hmm. És escoltar la primera nota i et va enganxant, el que deia el Pedro, com un encantador de serps, però els serps són nosaltres.
1: Sí.
0: Ens encanta a nosaltres. L'heu reconegut, no? El bolero de Ravel, de Maurice Ravel.
1: Ravel, no? Exacte.
0: És exactament el mateix que escoltàvem fa un moment amb Shostakovich, amb aquest tema de la invasió de la sinfonia número 7, perdó, Leningrad, perquè, clar, és una mateixa idea que es va repetint i va creixer, una idea musical, es va repetint mil vegades amb una caixa que ens va marcant el ritme de fons de l'estona i, a més, l'orquestra va creixent progressivament. És exactament el mateix que fa Shostakovich, tot i que Shostakovich transforma aquest mecanisme en alguna cosa més inquietant.
1: És el que t'anava a dir, és el que t'anava a dir. És que, clar, Ravel, ell mateix deia que el bolero no li agradava gens i que era música buida.
0: Sí.
1: No? En canvi, la idea musical que agafa Shostakovich és la mateja, però clar, el missatge és un altre.
0: I l'ús
1: no?
0: és molt diferent.
1: Clar,
0: sí.
1: O sigui, jo crec que amb Shostakovich el tema és deliberadament banal. No? Tot i el que dèiem
0: és
1: abans.
0: És molt senzill,
1: no?
0: Sí.
1: Era bé vulgar, no? I aquesta banalitat és precisament...
0: Podem recuperar el Shostakovich el track anterior, el 3?
1: Sí. De fet, és aquesta banalitat el que fa que sigui, podríem dir, sinistre, no? O sigui, la destrucció no arriba amb una música heroica, sinó amb una melodia aparentment inofensiva que va ocupant-ho tot,
0: clar.
1: No? Després del gran clímax reapareix la música del començament, però ara completament transformada, com si contempléssim el mateix paisatge després de la devastació.
0: Veieu-vos el mateix, eh?
1: Sí, a més, fixa't, també comencem pizzicati i de cordes.
0: És veritat.
1: No? Igual
0: veritat,
1: que el bolero.
0: És veritat, me l'havia fixat.
1: Sí.
0: Durant molt de temps, aquest episodi es va interpretar simplement com una representació de l'abans de l'exèrcit nazi, que és la primera aparença que en podem llegir, no? Però la lectura pot ser més complexa. Shostakovich havia concebut algunes idees de la sinfonia abans de la invasió alemanya, i posteriorment es va estendre la interpretació que aquesta música podia representar no només Hitler, sinó, atenció, i això és molt important, el canvi de matís, qualsevol forma de terror i totalitarisme. Qualsevol forma, no només el règim nazi, sinó també l'estalinista, el comunista. Per això, avui, la setena es pot escoltar tant com una obra vinculada a una circumstància històrica concreta, com una reflexió més general sobre la violència i l'opressió.

0: El segon moviment, el moderato de la setena Xostakovich, funciona com una mena d'esquerzo i representa doncs, un fort contrast. Comença amb una música més lleugera i transparent, gairebé com un record d'un món anterior a la guerra, però progressivament hi apareixen la ironia i aquesta cosa tan grotesca, tan característica de Xostakovich. No?
1: La secció central, però, és més agressiva i estrident, i aquest contrast entre una aparent innocència i una realitat més inquietant recorda sovint el món simfònic de Mahler, que també juga molt aquesta estètica, una influència, la de Mahler, fonamental en Xostakovich, com hem pogut veure al llarg d'aquesta setmana, i que, evidentment, trobem en obres de Xostakovich com aquesta sinfonia número 7.

0: Aquest tercer moviment, l'adagio, és probablement, com passa habitualment amb les obres de Xostakovich, el centre emocional, no, de la seva composició, de la sinfonia.
1: Em recorda com si fos un coral, imagina't.
0: Doncs no va... Sí, perquè comença amb aquests acords solemnes dels vents, gairebé com un coral, de fet, no? Els quals responen les cordes amb una llarga melodia molt elegíaca.
1: I tant.
0: Música de dol, contemplació... Que, clar, aquí... Això és, clar, les obres tan grans com la Leningrad, en la que el compositor no ha dit això significa això o significa allò altre, hi ha moltes lectures, perquè qualsevol estudiós que es posi a interpretar l'obra en treu les seves pròpies conclusions, que, evidentment, són més encertades, segur que no pas aquell que l'escolta per primer cop i així de forma superficial en treu idees.
1: Mira, però... et diré una cosa, i, evidentment, estic a anys llum, superanys llum, eh? Això és de coses, ni molt menys vull comparar-me. Però una vegada un musicòleg va agafar una obra meva i va començar a dir coses...
0: Que tu no n'havies pensat.
1: Que
0: pas,
1: jo
0: no?
1: Deia, pues que interessant.
0: Quin món interior que tinc, que jo no n'era conscient, no?
1: Vull dir que de vegades, sí, vols fer tots aquests missatges, però moltes altres vegades, home, de fet, moltes vegades la música té vida pròpia.
0: Ja,
1: i et condueix.
0: Ja.
1: Jo moltes vegades... Quan
0: això, això ho diuen molt els pintors, també.
1: No, i jo de vegades estic component i de sobte una melodia, no sé per què prefereixo una que una altra.
0: Ja, ja.
1: O no sé per què prefereixo aquell gir melòdic o aquella harmonia que una altra. I és que em condueix la música, no? I, per tant, potser hi ha aquesta intenció perquè...
0: El no teu inconscient, no vés a saber.
1: Exacte.
0: En tot cas, què diuen d'aquesta música que estem escoltant de fons, aquesta música que té aquest punt fos i contemplatiu? Que es pot entendre com... Imaginem-nos el compositor que es mira a Leningrad després de la guerra, com ha quedat, i contempla allò que s'està perdent, no? Però aquesta visió pot ser més àmplia, no?, i anar més enllà de Leningrad i mirar el món,
1: clar,
0: com s'està perdent tot a causa de les guerres.
1: Bueno, clar, sí. Però fixa't, la calma tampoc dura, eh? La secció central va adquirint moviment i tensió fins a arribar a moments de gran violència. En aquest sentit, podem relacionar-lo amb l'adagio, per exemple, de la cinquena sinfonia, on Xostakovich també reserva el moviment lent per expressar el dolor de manera molt més directa.
0: Per tant, ja ho veieu, eh? Tot i l'enorme originalitat de Xostakovich, perquè era un compositor molt original, hi ha certs elements que són recurrents en totes les seves obres, són repetitius, i segurament per això són tan reconeixibles, no, Pedro?
1: Sí, totalment, totalment, sí. I, de fet, mira, anem al quart moviment.

0: El quart moviment, l'Allegro non troppo, de la Sinfonia de Leningrad de Shostakovich, sorgeix gairebé sense interrupció de l'adagio anterior. Comença, com estem escoltant, de manera continguda, com si la música hagués de recuperar forces, i va acumulant progressivament energia fins a arribar al gran final. En els últims compassos reapareix el tema que havia començat la sinfonia, ara, en aquest cas, convertit en una afirmació monumental en do major.
1: Oficialment, aquest final podia entendre's com l'afirmació de la victòria de la resistència soviètica. Podria ser una lectura legítima, a més a més, no? Però com passa sovint amb Shostakovich, el triomf no acaba de sonar del tot còmode. És enorme, sense cap mena de dubte, insistent, però també dur i aconseguit amb un esforç gairebé dolorós. Perquè al final és una victòria relativa, no? Quan hi ha un enfrontament, encara que una part guanyi, també té pèrdues, no és una victòria neta. En aquest sentit, es pot vincular també amb el final de la cinquena sinfonia. En totes dues obres ens podem preguntar fins a quin punt estem escoltant una celebració espontània o una victòria imposada a força d'insistència.
0: Sí, a més, la història de la setena és inseparable de la seva interpretació a Leningrad el 9 d'agost de 1942.
1: Fixeu-vos, sí.
0: Clar, mentre la ciutat continua assetjada precisament pels nazis, eh? La va interpretar l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio Leningrad, reforçada amb músics que van haver de ser localitzats fins i tot entre les unitats militars.
1: I deixa'm dir que la partitura va arribar a través d'un avió que el va llançar, que estava microfilmada, és una cosa molt de pel·lícula.
0: Sí, sí, el concert es va retransmetre per altaveus per tota la ciutat i també cap a les línies alemanyes. Més enllà del valor estrictament musical, aquella interpretació va convertir la sinfonia en un acte de resistència cultural. En una ciutat devastada per la fam i la guerra, interpretar una obra d'aquestes dimensions doncs significava demostrar que Leningrad continuava viu.
1: T'imagina't al camp de batalla, a la nit, i de sobte comences a escoltar aquesta sinfonia de lluny, eh? Per això la setena ocupa un lloc on una mica diferent de la cinquena o la desena. Potser no és la sinfonia més refinada ni la més subtil de Shostakovich, però poques obres seves estan tan profundament lligades a un moment històric tan concret com és aquest cas, el setge de Leningrad. I al mateix temps conté alguns dels elements que defineixen millor el seu llenguatge, la ironia, la banalitat convertida en amenaça, els grans contrastos entre l'individu i la massa, i sobretot aquesta ambigüitat constant entre el triomf exterior i el patiment que queda darrere d'aquest triomf.
0: De fet, és una bona manera d'acabar la setmana, eh? I una bona manera d'aproximar-se a un dels genis de la composició del segle XX. I ara, doncs, anem a l'audició.
1: Som-hi.
2: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor, Dmitri Shostakovich, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Ja us ho podeu imaginar, arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música i avui per acabar us proposem el final monumental de la Sinfonia número 7 de Shostakovich, una obra majestuosa i molt llarga, però de gran intensitat.
1: Només en podrem escoltar el final, però quin final, eh? La gravació que hem triat és la versió dirigida per Andris Nelsons amb l'Orquestra Sinfònica de Boston.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Jo diré una cosa. Un final així, Pedro, no et pot deixar indiferent.
2: Totalment, eh? Quina grandiositat, eh? Acabem d'escoltar el final de la Sinfonia número 7 de Shostakovich, dirigida per Andris Nelsons, amb l'Orquestra Sinfònica de Boston. Recordeu que diumenge a les 10 del matí doncs podreu escoltar el resum de la setmana que ens prepara el nostre soviètic especial...
1: Totalitari.
2: Totalitari, Pau Blasi. I que dilluns a primera hora del matí doncs ja tindreu disponibles al nostre web capmusica.cat/homesclàssics tots els programes de la setmana que ve.
1: Pau Blasi, el control tècnic, el nostre camarada, i Olga Cardús a la producció. Gràcies i bon cap de setmana.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival d'Òpera Barroca de Bayreuth, Floridante, un dels títols menys representats de Händel. Una combinació d'intrigues, identitats ocultes i passions amoroses amb el contratenor Max Emanuel Senchich com a gran protagonista.
2: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Marc Díaz, director de cor i organista. Avui parlem d'un dels objectius del cor Cererols: recuperar, divulgar, enregistrar i fer concerts de música coral catalana. Comencem.
2: Hola, sóc Marc Díaz, director de cor i organista, i aquesta és la llista de música de la que més m'ha agradat i més m'ha obsessionat al llarg de la meva vida.

Doncs la llista del divendres comença amb com que he anat per ordre cronològic, amb aquelles últimes peces que més m'han impactat, i comencem amb el duo Serafim de Les Vespres de Monteverdi. Evidentment, ja és una obra que ja coneixia. Sí que és cert que durant l'època d'Estocolm em vaig com obsessionar molt amb una versió de l'Ensemble Pigmalió, però en aquest cas l'he posat perquè a vegades, quan sembla que no hi hagi una versió que pugui superar la que tu coneixes, doncs això passa. He seleccionat una versió d'un grup francès també que es diu La Tempête, que és molt particular, una versió molt, molt, molt personal, però a mi a vegades m'agraden aquestes versions que es transmet doncs, aquesta, com una personalitat molt forta, diguem, de qui ha decidit. També de Les Vespres de Monteverdi, que has pogut agafar pràcticament qualsevol peça, però és que el duo Serafín, sobretot l'inici, és fantàstic. És de les millors coses que es puguin escoltar, i Monteverdi és un compositor també dels meus preferits. Vull dir que és una peça que havia de posar sí o sí.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Cererols.
1: Doncs jo diria que per mi és... significa moltes coses, però una de les que més és sinònim de plaer, sobretot quan pot ser amb un cor en el que estic còmode, amb una música amb la que m'agrada, que això amb el Cor Cererols doncs és... es dona sempre, diguem, perquè és, treballo amb la gent amb qui més m'agrada treballar, faig la música que més m'agrada fer, perquè tinc aquesta sort de poder decidir en molts casos quina música doncs faig. També em passa en altres llocs, també, evidentment, però en aquest cas és com molt clar. Significa, podria dir que és com la cerca de ple, que és una mica, potser una cosa que és una mica egoista, però que pot semblar egoista, però al final crec que tots, quan fem música, també és una cosa que busquem, no? Tampoc ho has de buscar, diguem, allò, perquè si no es comparteix amb el contrari, però per mi realment significa... També significa molta feina, molt d'estudi, molta preparació, molta exigència, però al final tot això acaba sent per buscar el màxim plaer possible, diguem. Segueix amb una altra cançó, en aquest cas cançó francesa, de Reinaldo Hahn, que és una peça que vaig descobrir fa pocs anys, Treasure de Van Dash, de la qual m'agrada al final, bàsicament. O sigui, m'agrada tota la peça, però diguem, fins als últims dos minuts, la peça doncs, és una cançó francesa més, diguem. Però al final de la història parla d'una noia, escenes d'una... Són com tres escenes de la vida d'una noia de no sé quin poble. No tinc el text com molt al cap, però sí que al final l'última escena és l'enterrament d'aquesta noia. I mentre la cantant, en aquest cas, a l'última estrofa fa una melodia gairebé plana, o sigui, va repetint la mateixa nota, el protagonisme passa al piano, que de fons va fent el gregorià del Dies Irae. I és un moment molt, molt trist, molt emocionant, i a més d'aquesta referència, diguem, com aquesta cosa atàvica del cant gregorià que ho fa el piano com de fons, que, diguem, pel meu bagatge, diguem, o la meva formació, diguem, de Montserrat i tot plegat, doncs també em connecta amb moltes coses. El fet de cop i volta amb música romàntica o postromàntica sentir una cita del cant gregorià al final de la peça, i no és gaire coneguda, jo la vaig conèixer una mica de casualitat, i està bé que si els oients no la coneixen puguin escoltar aquest final, que és molt especial.

Segueix amb una peça que simplement a mi m'agrada molt, que és el segon moviment del concert per piano número 5 de Beethoven, que això no té més impacte emocional o més records, que simplement és una peça que m'agrada molt, amb una versió, això sí, de l'Orquestra Barroca de Freiburg, que està fent versions de música romàntica també amb instruments històrics i té com una frescor que, per exemple, el dia que sentíem el Karajan, doncs no... que això en aquest cas no hi és, no té altres coses, però en aquesta frescor. I que a mi em va... És un tipus de versions que m'ajuda a redescobrir música sinfònica, que no és la que més escolto, però si és amb aquest tipus de versions, doncs per mi agafa una altra dimensió i ho valoro molt.

Doncs el cos Cerarols té com a un dels seus objectius prioritaris que no l'únic recuperar, divulgar, enregistrar, fent concerts, música coral catalana especialment, evidentment que també està en el nostre cap fer grans obres, com aquest any que fem doncs, amb el Messies de Händel, per exemple, encara que sigui participatiu, però justament per la música que hem conegut molt, molt de petits, que de fet aquests dies doncs, a la llista no n'he pogut posar gaire perquè justament no està... Costa molt trobar molta d'aquesta música catalana tan antiga com del segle XX enregistrada. Doncs una dels objectius que tenim és recuperar i interpretar aquesta música. I justament aquest any mateix comencem amb aquest projecte que és el més potser ambiciós que hem fet fins al moment, que és al llarg dels propers 10 anys, doncs enregistrar l'obra integral de Joan Cerarols, que aquest any han començat a enregistrar, però que encara no la tenim, diguem, disponible per escoltar-la fins d'aquí uns mesos, i per això malauradament no l'hem pogut posar cap mostra aquests dies, però sí que preveiem que de cara a la tardor, setembre, octubre, doncs el primer disc d'aquesta integral, que ja ha estat gravat aquest mes de gener, doncs estarà disponible per tothom i es podrà escoltar. I dic, això no treu que vulguem fer també grans obres, però com que malauradament hi ha molta feina per fer, doncs també ens dediquem a fer aquesta feina de recuperació.

A veure, és difícil que jo digui, faci com una pròpia crítica del cor. Crec que el que la gent valora pels comentaris que rebem i també pel que jo com a director busco i els cantants també, és sobretot una paraula que és que sigui cuidat, diguem, que cada nota, cada frase tingui un sentit, tingui una... potser transmeti doncs, certa sensibilitat per la música que fem i que tot estigui ben tractat, ben cuidat, que no hi hagi res, diguem, cap segon de concert o d'interpretació d'una peça que estigui com deixat, diguem, a l'atzar o sense cuidar, més que deixat a l'atzar, perquè poden passar coses imprevisibles, eh? Però que cada segon mentre estem interpretant estigui cuidat i tingui un sentit i una intenció al darrere. Crec que això, per la gent que ens escolta i després ens fa comentaris tant en directe com en gravacions, és el que més valoren, aquesta potser cosa més delicada, més cuidada i amb més intencionalitat, diguem, que sempre té el so del cor i que per mi és el que busco i el meu objectiu com a director.

La llista segueix, potser l'última peça que a mi m'ha escoltat així com compulsivament. També la paraula obsessió per mi té connotacions negatives a vegades, però la música per mi no té per què ser així. La música ja té alguna obsessió, no? Pel que és. I és un arranjament, de fet, d'una suite per violoncel, la número 6, el quart moviment, la sarabanda, per ser tocada per diferents violoncels. I això fa que tingui una sonoritat molt plena, molt noble, molt com a vellutada amb aquest so de cellos. Una peça que m'he escoltat molt, molt, molt l'últim any, moltíssim, i també em feia gràcia posar-la.

quan no estic fent música, que són molts moments també, evidentment, de la meva vida, faig coses que ja, per exemple, que ja hem parlat, el cinema és una pota molt important, també tinc una gran afició a jugar a badminton, com alguns companys vostres de Catalunya Música, que realment si pogués, doncs encara l'explotaria més, i vaig almenys un cop per setmana a fer-ho, i mai en tinc prou. I doncs, evidentment, també hi ha tota la part de parella i família, doncs, que també té un pes important. Ens agrada molt trobar-nos i jugar a jocs de taula, el que sigui, i passar moltes estones. També són coses que gaudeixo molt, vull dir que... I que també és important... És difícil a vegades, perquè per això, que la música té aquesta cosa... Primer tenim horaris estranys, té aquest component també com obsessiu, perquè la música té això que se't pot anar repetint al cap, no? I que et pot fer donar moltes voltes, però també és important pel bé de la música i pel bé personal d'un tenir aquestes altres vies d'escapament, o tampoc no m'agrada dir vies d'escapament, però vaja, altres llocs lluny de la música. Doncs tornem a acabar amb el Corsa d'Arols, en aquest cas en el projecte més recent de gravació que es pot escoltar, que és un projecte que hem fet juntament amb el Bernat Vivancos, que a mi és un compositor dels vius, diguem, potser el que més m'entusiasma i que jo trobo, no crec que li agradi que digui això, però que és molt, molt genial, i potser d'aquí uns anys encara ho diem més, no? I és un pare nostre que això forma part d'un projecte molt personal del Bernat que es diu Hora et Honora. Això és música que ella va anar escrivint des que tenia 18-19 anys, pel seu compte, música litúrgica, que això, que ell pel seu propi plaer, suposo, doncs, havia anat escrivint, però que pràcticament no, per res, doncs, no s'havien interpretat ni enregistrat. I el Bernat, a partir d'escoltar gravacions nostres del Cor d'Arols i veure el so que tenia el cor, veure com... també potser sobretot com interpretàvem la música, doncs va pensar que era un bon moment per tota aquesta música que ell tenia en un calaix, que dic que alguna és... A mi em fa gràcia perquè algunes peces les va escriure quan jo tenia... o just abans que jo nasqués, perquè posa l'edat i posa allà el 93, i algunes són setmanes abans que jo nasqués. I em fa molta gràcia, doncs recentment, la passada, la primavera del 2025, doncs ho vam estar enregistrant i fa pocs dies que està Spotify disponible, i aquest Pare Nostre el recomano molt que la gent l'escolti, perquè és d'una serenor i al mateix temps d'una intensitat molt, molt especial, com tota la música del Bernat, amb la qual em sento molt identificat i molt còmode dirigint-la.

0: I amb el Pare Nostre de Bernat Vivancos es tanquen les llistes de recomanacions musicals de Marc Díaz, director de cor i organista. Al llarg d'aquests 5 dies hem conegut millor aquest músic del Baix Penedès, que va descobrir la seva vocació gràcies a la polifonia i la música coral a l'Escolania de Montserrat, on va ingressar gairebé per casualitat. Són circumstàncies que et poden marcar tota una vida, ens ha dit. D'aquella etapa n'ha conservat una idea molt clara. Allà, mai senties que feies música per fer música en si mateixa. Sempre tenia una raó de ser, perquè s'interpretava en un context. Una manera d'entendre la música en què cada peça i cada nota tenen sentit. Aquest esperit es reflecteix en el Cor Cererols, que va cofundar i dirigeix. Un projecte dedicat a investigar, recuperar i difondre el patrimoni coral català, amb una aposta clara per la qualitat i el rigor interpretatius. Entre els seus reptes actuals destaca la recuperació de l'obra del compositor Joan Cererols. Gràcies, Marc Díaz, per compartir amb nosaltres el teu univers musical i moltes gràcies també a Pau Blasi pels 5 muntatges musicals. Podeu trobar les llistes de recomanacions musicals de Marc Díaz al web de Catalunya Música i a la pàgina del Molt Personal dins de la plataforma 3CAT.
1: Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Cinquè i últim capítol d'aquesta setmana del Sincronies, dedicada a l'any 1816. Aquests dies us hem estat proposant una selecció de les obres de la música que va ser composta o estrenada aquest any 1816 i també contextualitzant-la. Avui, en aquest últim capítol d'aquesta setmana, ja us avancem que pel gruix d'obres que es van compondre aquest any valdrà la pena dedicar-li cinc capítols més endavant. Ja us ho avancem perquè ens hem deixat un munt d'obres, sobretot de Franz Schubert i de molts altres compositors, doncs avui dedicarem tot el nostre temps a escoltar la música de Gioachino Rossini. Abans, però, us farem cinc cèntims d'alguns esdeveniments musicals que van tenir lloc aquest 1816, tot escoltant tastets de la música que li va fer de banda sonora.

Estem sentint fragments d'un quartet de corda número 3 de Franz Schubert, també. 9 de gener, Ludwig van Beethoven, que aleshores té 45 anys, obté la custòdia del seu nebot Karl després d'una batalla legal amb la mare del noi. Va ser una època terrible des del punt de vista emocional. Ho ha passat molt i molt malament, i és per això que Ludwig van Beethoven, aquest any 1816, va tenir una producció més aviat minsa. El dia 12 de febrer, recordem-ho, el Teatre San Carlo de Nàpols, un dels més importants que hi havia a Europa, es va incendiar, es va quedar reduït a cendres. La reconstrucció va començar de forma immediata a instàncies del rei Ferran IV. De fet, l'endemà, després de recollir totes les cendres, ja s'hi van posar, i al cap d'un any ja estava en funcionament. Això, però, va impedir que s'estrenés una de les òperes que havia compost recentment Rossini, Alma viva o sia l'inutile precauzione. Us sona? Pel títol, evidentment, definitivament es va quedar amb el títol Il Barbiere di Siviglia, que es va estrenar 8 dies després d'aquest incendi, el dia 20 de febrer, al Teatro Argentina de Roma. I un mes just després us expliquem també un fet que de fet no té res a veure amb la música, però que ajuda a entendre i a contextualitzar com es vivien les convencions en aquell moment, el 1816. Abraham i Lea Mendelssohn, pares de Félix i de Fanny Mendelssohn, que eren una prominent parella jueva que vivien a Berlín, van organitzar, recordem-ho, el 21 de març de 1816, van organitzar en secret el bateig dels seus 4 fills. Fanny, que tenia 10 anys, Félix, que en tenia 7, Rebeca, que en tenia 5, i Paul, que en tenia 4. Els van batejar com a luterans, de forma secreta, a l'església de Jerusalem, a Berlín. Fixeu-vos quina circumstància. Els pares dels Mendelssohn van acabar renunciant a la religió hebrea dels seus fills i els van batejar protestants. Val a dir que Félix Mendelssohn sempre va reivindicar la seva tradició i el seu ascendent jueu al llarg de tota la seva breu vida. 9 d'abril, de tornada a Praga, després d'una absència de 20 anys, Johann Nepomuk Hummel, vam escoltar el seu concert per a piano i orquestra número 2 en el tercer capítol d'aquesta setmana, va oferir un recital públic davant dels seus compatriotes a Praga. Recordem que Hummel, que en aquell moment tenia 37 anys, havia viscut un munt d'anys a l'estranger, des de l'any 1800 a la ciutat de Viena durant 4 anys. Durant 7 anys va estar com a mestre de capella al servei del príncep Esterházy a Eisenstadt, és a dir, fent la feina que havia fet Franz Joseph Haydn anys enrere. Va viure també 5 anys a Viena i, finalment, el 1816 es va instal·lar a la ciutat de Stuttgart, on va ser també mestre de capella durant 3 anys. A partir del 1819, Hummel va viure a la ciutat de Weimar, on va acabar morint el 1837. Déu-n'hi-do, quin viatger!

Fets relacionats amb el món musical. Una altra curiositat, que té una transcendència limitada, òbviament, però és curiós. El 17 d'abril, se sap del cert i està documentat que Joseph von Spaun, que era un dels grans amics de Franz Schubert, que aleshores, recordem-ho, tenia només 19 anys, von Spaun va escriure a Johann Wolfgang von Goethe una carta per demanar-li permís per tal que el jove Franz Schubert, aquell jove músic que ningú coneixia encara, posés música als seus poemes. Això consta perquè hi ha una carta datada el 17 d'abril de 1816. El dia 29 d'abril es va estrenar una cantata de Luigi Cherubini. Abans d'ahir vam escoltar, per cert, un tastet del seu Rèquiem que va compondre també aquest any 1816. Aquesta cantata que es va estrenar de Cherubini va ser l'Himno a la Primavera i es va estrenar a Londres perquè va ser un encàrrec de la Royal Philharmonic Society. Es va estrenar un any més tard del que s'havia previst i com que Cherubini tenia 56 anys i es veu que no es trobava gaire bé, ell no va viatjar per veure l'estrena d'aquesta cantata. Això va passar el 29 d'abril de 1816. 15 dies després, el 16 de juny, en reconeixement al 50è aniversari de la seva arribada a Viena, Antonio Salieri va rebre la medalla d'or de l'imperi de mans del Lord Camarlenc en nom de l'emperador Francesc II. Fixeu-vos, Salieri, el 1816, feia 50 anys que havia arribat a Viena i va rebre aquesta medalla d'or de l'imperi. I el 13 de juliol, Carl Maria von Weber, que tenia 29 anys, es troba amb el comte Witzhum von Eckstadt a Karlsbad i aquesta trobada porta a que el músic, a Carl Maria von Weber, fos nomenat mestre de capella a la ciutat de Dresden. Atenció perquè Weber, el 19 de novembre d'aquell mateix any, 3 mesos després, es va acabar comprometent amb una dona que va conèixer a Dresden, amb la soprano Caroline Brandt, amb qui es va acabar casant. El 2 d'octubre és el moment en què Johann Nepomuk Hummel accedeix al càrrec de mestre de capella a la cort de Stuttgart, on hi manava el duc Frederic I de Württemberg, que és el 2 d'octubre que li proposa aquest càrrec. I finalment, en aquesta tardor del 1816 també hi ha una trobada molt especial a la ciutat de Venècia. Ludwig Spohr, un compositor que tenia 32 anys, es troba a la ciutat de Venècia amb un dels grans virtuosos del violí de tots els temps, Niccolò Paganini, que en aquest moment estava fent desenes, per no dir centenars, de concerts a l'any. Es van trobar a Venècia. Aquests són alguns dels fets musicals relacionats amb el món musical que hi ha aquest any 1816. Ara, però, obrim la porta, ara sí, a una de les músiques més brillants i efervescents que es van compondre aquest any, música operística, una obra mestra de l'òpera bufa, que, amb tota seguretat, reconeixereu.

Estem sentint el final del segon acte, que també és una mena de bogeria estratosfèrica que va compondre Rossini musicalment i també l'argument, que realment és estrafet i recambolesc, però la música és absolutament genial. Barbiere di Siviglia, 1816, es va estrenar al Teatro di Torre Argentina de Roma el dia 20 de febrer de 1816. 9 dies després, Rossini faria 24 anys, per tant, en plena joventut. Recordem que la primera funció va ser un fracàs rotund pels xiulets i pel boicot que li van organitzar els seguidors i els fans de Paisiello, que uns quants anys abans havia escrit sobre aquest mateix argument de Beaumarchais. Il Barbiere di Siviglia de Paisiello es va estrenar el 1782 a Sant Petersburg i a Itàlia havia tingut molt d'èxit i van considerar que aquell jovenet de Pesaro feia la sensació que es volia copiar l'èxit de Paisiello fent una òpera del mateix tema, Il Barbiere di Siviglia, tot i que recordem que la precaució de Rossini va ser titular-la de manera diferent. El títol inicial era Alma Viva, o sia l'inutile precauzione, per respecte a Paisiello, però finalment l'òpera de Rossini la coneixem amb el títol habitual Il Barbiere di Siviglia. A partir de la segona funció ja va ser un èxit rotund i des d'aquell moment i al llarg de dos segles ha estat una de les òperes més representades a tots els teatres del món. Fixeu-vos, a Barcelona hi va arribar dos anys després de l'estrena. Al Teatre de la Santa Creu hi va sonar el 1818, l'actual teatre principal. Concretament el 16 de juliol de 1818 ja ho van poder escoltar els barcelonins de fa 200 anys. Il Barbiere di Siviglia va ser l'òpera número 17 de Rossini i el novè títol còmic, entre drames seriosos, semiseriosos, bufos, farses, melodrames jocosos o heroics, fins i tot. Fixeu-vos què comentava Stendhal, el gran escriptor francès Stendhal, en la seva Vida de Rossini, escrita el 1823, és a dir, 7 anys després de l'estrena d'aquesta òpera. El que és més curiós és que Stendhal fes una biografia de Rossini quan aquest tenia justament 31 anys. Però vaja, és realment interessant perquè és un document valuosíssim. Deia el següent: en la seva estrena, els romans van trobar el començament de l'òpera avorrit i molt inferior a la música de Paisiello i buscaven en va aquella gràcia simple, inimitable, aquell estil que és el miracle de la senzillesa. Es va dir que en l'ària de Rosina, és la que vam escoltar ahir perquè pertany al primer acte, el jove mestre Rossini havia convertit una noieta ingènua en una dona malgirbada. Això ho diu Stendhal sobre el rol de Rossina. Finalment, segueix Stendhal, els espectadors van fer baixar el taló. En això, el públic de Roma, tan orgullós dels seus coneixements musicals, va donar prova d'altivesa que també va resultar, com acostuma passar, una prova d'estupidesa. L'endemà van posar l'obra pels núvols. Es van dignar a adonar-se que, si Rossini no tenia els mèrits de Paisiello, tampoc no patia l'esllanguiment del seu estil, un defecte cruel que sovint espatlla les obres. Són paraules d'Stendhal parlant d'aquest Barbiere di Siviglia.

I és que, efectivament, fixeu-vos que hi ha un paper molt destacat i molt rellevant en aquesta òpera d'Il Barbiere di Siviglia, de Rossini. El paper de Rossina és això al qual feia referència Stendhal. És un personatge diferent del personatge de Beaumarchais, de l'original de finals del segle XVIII. El paper de Rossina, que fa Gioachino Rossini, és menys innocent, menys ingènua, és menys puritana, podríem dir. Sota aquell encant i aquella delicadesa hi ha una lleona poderosa, tenaç, amb una set de llibertat i d'amor que res no aturarà ni pot doblegar. El billetto que li llança al conte, el billetto, una mena de paperet que li llença durant el primer acte, diu unes paraules que la defineixen de ple i que Beaumarchais, per cert, no conté. «Siate però certo que tutto è disposta a fare per rompere le sue catene la sventurata Rossina». És a dir, tingueu per segur que la desventurada Rossina està disposada a fer de tot per trencar les seves cadenes. Això ho diu el personatge femení, que aparentment és una noieta ingènua i innocent, el paper de Rossina, del Barbiere di Siviglia. Però deixa escapar també una confessió sorprenent. L'indoro serà meu, ho he jurat i ho aconseguiré. Per tant, Rossina, la Rossina de Rossini, és una dona decidida i forta, hàbil i persistent. No és un personatge intrigant i manipulador, no enganya ningú. Estima de debò l'indoro, que és el conte, tot i que no sap ben bé què és l'amor. És un personatge adorable i temible alhora. És una barreja de perversitat ingènua i de sinceritat i malícia. Oh,

I precisament aquesta potència brutal del rol, del paper, del personatge de Rosina va fer que moltes de les cantants que van interpretar-lo consideressin que tenia àries poc lluïdes. Per exemple, l'ària del segon acte, que sentirem a continuació, Contro il cor, i el que feien moltes cantants, especialment durant el segle XIX, és agafar altres àries d'altres òperes, d'altres compositors, per lluir-se com a vehicle de lluïment per la seva veu, perquè consideraven que aquesta ària que estem sentint no era prou brillant. Les sopranos lleugeres van colonitzar, a més, aquest paper de Rosina, que recordem-ho, és per a mezzosoprano, i el que feien era coloratures i acrobàcies, per tant, adulteraven i afegien coses postisses en el paper que havia escrit Rossini. L'humor de l'obra era exagerat durant aquelles representacions, les funcions que es van fer durant el segle XIX, amb estracanades i bromes de mal gust fins i tot, i fins ben entrat al segle XX no es va fer l'edició crítica d'aquesta òpera. Il Barbiere di Siviglia autèntic i respectuós amb Rossini no va arribar fins fa tot just unes quantes dècades.

Doncs ara escoltarem una selecció del segon acte d'aquest Barbieri di Siviglia de Gioachino Rossini, una òpera que va tornar a engrandir el gènere còmic italià a nivells desconeguts fins aleshores i va aconseguir la perfecta interrelació entre text i música, entre concepte i mitjans, una condició indispensable i exclusiva dels millors i més grans operistes de la història. És el cas de Gioachino Rossini, que, insistim, va compondre aquesta obra quan encara no havia fet 24 anys i de la qual ara en sentirem una selecció del segon acte. Hermann Prey canta el paper de Figaro i Teresa Berganza el paper de Rosina, il conte d'Almaviva és Luigi Alba, Enzo Dara fa el paper de Bartolo i Basilio el canta Paolo Montarsolo. La direcció va a càrrec de Claudio Abbado i està al capdavant del cor dels Ambrosian Opera Singers i de l'Orquestra Simfònica de Londres en un enregistrament de l'any 1971 fet a Londres pel segell Deutsche Grammophon, una de les millors versions que existeixen d'aquest Il Barbiere di Siviglia. Sentim, doncs, una selecció de fragments del segon acte.

0: Doncs així s'acaba amb aquest brillantíssim final de l'acte segon, s'acaba l'òpera Il Barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini. Una culminació és el botó d'or de l'òpera bufa, gairebé posa el punt final a les òperes bufes, no només de Rossini, sinó gairebé de la història de l'òpera. Aquesta òpera es va estrenar el 20 de febrer de 1816 al Teatro di Torre Argentina de Roma, quan Rossini encara no havia fet 24 anys, els feia el dia 29 de febrer, fixeu-vos. La primera funció va ser un fracàs, pels xiulets i el boicot que li van fer els admiradors de Paisiello, que trobaven un sacrilegi que aquell jovenet hagués compost una òpera sobre el mateix tema que ja havia utilitzat Paisiello el 1782, però en la segona funció va ser un èxit rotund i a partir d'aquell moment Il Barbiere di Siviglia no ha desaparegut pràcticament mai dels escenaris d'òpera d'arreu del món. La versió que us hem proposat per escoltar aquesta selecció de fragments del segon acte l'encapçalava Hermann Prey fent el paper de Figaro, Rosina la cantava Teresa Berganza, el Bartolo era Enzo Rada, Luigi d'Alba cantava el paper de Comte d'Almaviva i el paper de Basilio el cantava Paolo Montarsolo. Amb ells, els Ambrosian Opera Chorus i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Claudio Abbado. Aquesta versió està editada pel segell Deutsche Grammophon, que la reedita de forma regular, tot i que va ser enregistrada, agafeu-vos fort, el mes de setembre de 1971. Aquesta versió té més de 50 anys i podríem dir que és una de les millors que existeixen d'aquesta òpera de Rossini.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest cinquè i últim capítol d'aquesta setmana del Sincronies dedicada a l'any 1816. Ja us avancem que la setmana que ve li dedicarem 5 capítols més perquè ens hem deixat tantes obres boniques, precioses, de Franz Schubert, de Ludwig van Beethoven i de compositors que no són tan coneguts com Carl Maria von Weber, Ignaz Moscheles, George Onslow, Ludwig Spohr o Jan Václav Forizek. I ens ve molt de gust perquè aquesta també és la nostra tasca i la nostra vocació descobrir-vos aquest repertori i aquests compositors que habitualment no figuren en les programacions ja no dels concerts, sinó ni tan sols de la nostra emissora. Per tant, la setmana que ve descobrirem un munt de música que us ben assegurem, i és per això que li dediquem 5 capítols més, que val molt la pena. Són aquelles obres que ben bé no entenem com és que no s'escolten més i no es programen. Serà tota una descoberta i us hi convidem, Xavier Chavarria, l'autor dels guions, de la selecció musical i de la idea d'aquest programa Sincronies que us acompanya cada dia en aquesta mateixa hora a la sintonia de Catalunya Música. Que acabeu de passar un molt bon divendres, que tingueu un bon cap de setmana i ens tornem a trobar, si us ve de gust, dilluns a la mateixa hora. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria.

De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
2: Bona tarda. Setmana John Coltrane, setmana de celebració del centenari. Ahir sentíem a Love Supreme, que és la que es considera l'obra mestra del músic i que va marcar també el moment més àlgid de la seva carrera. En aquest punt d'èxit, el músic va decidir desfer el que havia construït per iniciar una nova etapa i buscar una nova música. Un gir que el va portar a experimentar amb les improvisacions lliures en la direcció del free jazz que havien iniciat músics com Ornette Coleman. Alliberant-se de la melodia i de l'harmonia, arrelant les improvisacions al ritme. En aquesta nova direcció cap al moviment free jazz, amb forts vincles també amb la lluita pels drets civils i pel naixement de la consciència política i social afroamericana, que d'alguna manera va desconcertar part dels seus seguidors. Però Coltrane la va seguir com a via purificadora, catàrtica i inspiradora la resta de la seva carrera. La música que sentim per començar és del treball Ascension.

fragment d'Ascension, un dels primers manifestos lliures de John Coltrane, el qual trencava amb les estructures convencionals dels àlbums anteriors i creava aquests temes llarguíssims, entrellaçats per solos extenuants dels membres de la banda, una formació, en aquest cas, integrada per 11 músics. Per aquesta nova direcció que prenia la seva música, John Coltrane havia afegit al seu quartet incorporacions com les del saxofonista Pharoah Sanders o el bateria Rashid Ali, que participen també en aquesta altra expressió espiritual, el treball Meditacions.

Compassió és un fragment del treball Meditations, les meditacions de John Coltrane, eixamplant la recerca de l'espiritualitat que havia iniciat uns anys abans amb A Love Supreme, aquesta gravació que sentia més de l'any 66, en un nou enfocament lliure de la música que Coltrane va portar a fer canvis també en la formació de quartet, incorporant-hi la seva esposa Alice com a pianista per fer aquesta transició cap a la nova via espiritual.

Solos extenuants de John Coltrane, el treball Expression Offering era el fragment que sentíem de la música d'aquesta nova etapa de via cap a la purificació i la catarsi de John Coltrane. Val a dir que alguns dels seguidors de la seva etapa anterior no sempre van seguir aquesta nova direcció inspiradora del músic. Estem sentint ja de fons una de les últimes actuacions de John Coltrane. És la que va fer a Tòquio el 22 de juliol del 1966, just després d'haver anat a pregar a la ciutat de Nagasaki. Una gravació en directe que inclou alguns dels solos més lliures i densos del saxofonista, aquests solos intensos que són el testimoni del músic que va morir l'estiu següent, el del 1967. Peace on Earth, pau a la terra, per tancar aquesta setmana que hem dedicat a les gravacions de John Coltrane, nascut just fa 100 anys. Fins després.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Ens ha arribat un concert del Festival Llums d'Antiga, el cicle que transforma espais emblemàtics de Barcelona en escenaris que acullen experiències musicals immersives, unint música, història i arquitectura. Parlem d'espais com ara l'Església de Sant Felip Neri, la Basílica dels Sants Just i Pastor, el Monestir de Sant Pau del Camp i l'Auditori. La 8a edició del festival proposa un recorregut que travessa gairebé 9 segles d'història, del Renaixement a la creació contemporània, amb l'objectiu de recuperar repertoris, sovint oblidats, i posar-los en relació amb obres actuals. Tot amb artistes de primer nivell, tant internacionals com locals. I els artistes del concert d'avui són els components del Phantasm Viol Consort, que ens presenten la tradició del consort anglès del segle XVII en aquest enregistrament fet per Catalunya Música l'abril passat a l'església de Sant Felip Neri. Ens situem, doncs, a l'època de Shakespeare, quan, sota el regnat dels primers Estuarts, la música ocupava un lloc privilegiat a la cort i als salons aristocràtics, però també al teatre i al carrer. En aquest context, el consort de violes era una formació molt popular i, com ens diu Sergi Zauner al programa Demà, podia sonar en entorns molt diversos i era apreciat igualment per professionals i aficionats. Doncs bé, alguns dels compositors que posarien música a la vida d'aquella Anglaterra van ser Orlando Gibbons, Thomas Tomkins o William Lowes. El primer, Orlando Gibbons, va ser un dels compositors anglesos més importants del seu temps. El situem a finals del Renaixement i principis del Barroc i va contribuir al desenvolupament de la música de l'època gràcies a la seva bonica producció vocal i per teclat, gran part destinada als oficis religiosos de l'abadia de Westminster i de la capella reial de Jaume I d'Anglaterra. Però la seva tasca també va ser fonamental en la consolidació del cànon del consort, per exemple, amb la fantasia, la forma lliure i contrapuntística per excel·lència i més característica del gènere. Amb el seu rigor interpretatiu per aproximar-se a l'esperit de principis del segle XVII, el Phantasm Viol Consort, amb Lawrence Dreyfus al capdavant, ens ofereix per començar tres fantasies a sis veus d'Orlando Gibbons.

Els components del Phantasm Viol Consort ens han ofert tres fantasies a sis veus d'Orlando Gibbons. En aquest concert del Festival Llums d'Antiga, aquest conjunt que dirigeix Lawrence Dreyfus ens condueix pels gèneres més destacats del repertori de consort. Pavanes, gallardes o fantasies, temes amb variacions per consort de violes, acompanyaven moltes vetllades de l'Anglaterra del segle XVII perquè el consort de violes era una formació molt prestigiosa. I és que la viola era, en aquella època, una eina habitual de l'educació musical, però, a més, en un univers estètic que afavoria la música vocal, el consort de violes ocupava una posició privilegiada perquè el seu so responia al principi central d'aquell temps d'entendre la música com una disciplina vinculada a la retòrica, com un art subordinat al text dirigit a remarcar-ne el significat. Les violes no articulen paraules, però el seu so, càlid i flexible, s'aproxima al de la veu humana. El violista, per tant, era com un orador que podia commoure i encendre les passions. Thomas Tomkins, un altre compositor d'aquell temps, tenia un estil deliberadament més conservador que el de Gibbons, tot i que pertanyia a una generació posterior. Tomkins no va abandonar el contrapunt polifònic del Renaixement. Ho veurem amb un parell de fantasies més i després amb una pavana i gallarda, una mostra que el consort de violes també absorbia i transformava el repertori de dansa.

Tres peces de Thomas Tomkins, dues fantasies a sis i aquesta pavana i gallarda a càrrec del Phantasm Viol Consort que dirigeix Lawrence Dreyfus. Els tres protagonistes d'avui, Orlando Gibbons, Thomas Tomkins i William Lawes, van compartir context històric amb William Shakespeare. La seva música donava forma al paisatge sonor que envoltava el cèlebre dramaturg. Som a l'Anglaterra de principis del segle XVII, quan el consort de violes era apreciat igualment per professionals i aficionats. I el destacat violista professional William Lawes va ser més innovador que Gibbons o Tomkins. El seu estil audaç enllaça no amb el Renaixement, sinó amb les generacions posteriors. En aquest concert del festival Llums d'Antiga, el Phantasm Viol Consort interpreta de William Lawes una col·lecció de tres peces que conté una fantasia, un aire i una peça anomenada In Nomine.

Aplaudiments a l'església de Sant Felip Neri pel Phantasm Viol Concert que de William Laws ens ha ofert una col·lecció de tres peces que conté una fantasia, un aire, i aquesta peça anomenada In Nomine. Aquesta última és un gènere exclusiu de la polifonia anglesa en què la música es construeix a partir d'un passatge específic d'una missa de John Taverner, un cèlebre compositor del Renaixement. Orlando Gibbons també va compondre una peça d'aquest gènere, un In Nomine a 5. És la peça que sentirem a continuació i després tres fantasies més a 6 veus, també d'Orlando Gibbons.

Quatre peces més d'Orlando Gibbons, una peça titulada In Nomine a 5 veus i després tres fantasies més a 6 veus a càrrec del Phantasm Viol Consort. I per acabar aquest concert del Festival Llums d'Antiga, encara d'Orlando Gibbons, un exemple del costum

Girl from My Window i Pavana i Gallarda, dues peces més d'Orlando Gibbons, un dels músics anglesos que més van contribuir en la consolidació del consort per a violes. El concert del Phantasm Viol Concert, el festival Llums d'Antiga, s'acabava aquí, però els intèrprets, dirigits per Lawrence Dreyfus, van correspondre als aplaudiments del públic de l'església de Sant Felip Neri amb una peça fora de programa, un aire en sol menor de William Laws.

0: És l'aire en sol menor de William Lowes, el bis que ens han ofert els components del Phantasm Viol Concert, dirigits per Lawrence Dreyfus, en aquest concert del Festival Llums d'Antiga, enregistrat per Catalunya Música l'abril passat a l'església de Sant Felip Neri. Avui, situats a l'època de Shakespeare i dels primers Stuart, hem fet un recorregut per la tradició del consort anglès del segle XVII amb l'obra de tres grans representants del gènere: Orlando Gibbons, Thomas Tomkins i William Lowes. Un plaer compartir aquest concert amb tots vosaltres. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Hem triat, per continuar la programació de Catalunya Música, una de les cantates profanes de Johann Sebastian Bach, la que porta per títol Hèrcules a la Cruïlla, catalogada amb el número 213. I en sentim la versió d'Efrat Ben Nun, soprano, Andreas Scholl, contratenor, que fa d'Hèrcules, James Taylor, tenor, i Klaus Heger, baix, que fa de Mercuri. Amb ells, el Cor de Cambra de les Ries i l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín, dirigeix René Jacobs.

S'acaba aquí la cantata profana Hèrcules a la Cruïlla, número de catàleg 213 de Johann Sebastian Bach. Ens han acompanyat Efrat Ben-Nun, soprano, Andreas Scholl, contratenor, en el paper d'Hèrcules, James Taylor, tenor, i Klaus Heger, baix. Amb ells, el cor de cambra de les Ries i l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín, sota la direcció de René Jacobs, en aquest enregistrament de l'any 1994.

0: on vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.

0: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.
1: Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som divendres 25 de setembre, tot és a punt aquí a l'estudi del programa per, com dèiem ahir, acomiadar la setmana amb una hora fent un cop d'ull com cada tarda a l'actualitat musical.
2: I ara mateix, doncs, les músiques i els noms que omplen avui el programa.
3: Avui, a l'assaig general.
2: Doncs comencem el programa acompanyats de dues cantants, la soprano Jana Coromines i la mezzosoprano Belén García, que venen a explicar-nos l'experiència que han viscut aquest estiu al Festival de Bayreuth, com a becades pel Club Wagner de Barcelona. Un pretext doncs, que ens servirà més per conèixer altres projectes en què estan treballant. Per tant, ja les podem saludar, Jana i Belén. Molt bona tarda.
4: Bona tarda. Bona tarda.
1: També us parlarem en el programa d'avui de la producció de la Simfònica del Vallès, que és a punt d'aquí un parell d'hores d'arribar a Terrassa, i també demà al Cicle Simfònics al Palau. Una nova proposta dirigida per Andrés Salado, aquest cop amb la solista de viola Sara Ferrandez.
2: I tindrem algunes pistes del nou espectacle que la percussionista Núria Andorrà comparteix amb els artistes Roc Mateu i Suso 33 i que aquest cap de setmana forma part de les festes de la Mercè de Barcelona.
1: I abans d'acabar, més música contemporània. Rebrem Joan Bagés i Joan Martí Fresquier, que són a punt de marxar cap al Japó per participar en la primera gira japonesa del Morphosis Ensemble. Des del 29 de setembre fins al 5 d'octubre oferiran 3 concerts, 2 conferències, un assaig obert i un laboratori d'improvisació en 3 ciutats, convidats per institucions i societats musicals del país. Volem saber tots els detalls del que faran aquests propers dies i per això ens visiten, com diem, amb les maletes preparades a punt de marxa. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Comencem sense més preàmbuls.

0: Ja tenim amb nosaltres les dues joves cantants becades pel Club Wagner Barcelona aquest estiu per anar al Festival de Bayreuth, que és una iniciativa que des del programa doncs, coneixem des que es va crear i la seguim de prop. És per això que avui hem convidat la Jana Coromines i la Belén García Burgos, que ja són a l'estudi. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per venir, per coincidir i sobretot per venir a explicar-nos aquesta experiència, que suposo que coincidireu amb el que ens han explicat fins ara. Cada any que el Club Wagner ha enviat algú a Bayreuth, expliquen, vaja, tornen entusiasmats, impressionats sí. de la música de Wagner, de l'entorn, i vaja, suposo que diríeu que, evidentment, més que una òpera i més que assistir a un concert, és tota una experiència, no?
2: Sí, totalment.
3: Sí, sí, parlàvem amb la Jana que a vegades no érem conscients del tot de la situació, no?, i del context en el que estàvem. Estem parlant d'un festival que inclús durant la carrera s'estudia l'assignatura d'Història de l'Òpera. Jo recordo les classes i, bueno, se parlava sobre el festival aquest amb un misticisme, no?, i de sobte t'hi trobes i dius, uau, és que realment jo tinc la sort d'estar aquí i gaudir-ho.
2: A més, també la gent d'arreu del món. O sigui, parlaves amb gent que venia de Xile, de Xina, d'Estats Units.
3: Sí.
2: I clar, nosaltres vam anar allà i era com, on estem? O sigui, no som conscients com també tota la performance que es fa, no? Com tot el concepte d'anar allà, jo què sé, les pauses, com, no sé, era tota una mena de viure com tot el dia gairebé. Sí. Estàs allà a l'òpera i, clar, aquí estem acostumats de pauses de què, 20 minuts? Mm-hmm. I allà les pauses són d'una hora. Igual fas dues pauses d'una hora, doncs estàs amb la gent, xerres, fas un cafè, sopes, i clar, és com tot per mi un estil de, bueno, de passar l'estiu, no?
3: Sí,
2: bàsicament.
3: Sí, sí. Sí, una mica, la veritat. I també a vegades se sentia com, bueno, no sé, perdó per la comparació, no? Però com anar a missa, realment. Perquè és tot un ritual que a més sempre és igual, no? Per exemple, abans de començar la següent part, sempre eixien al balcó els músics de metall a tocar, no? Sí. Que és la tradició. I clar, tu coneixes tot això perquè t'ho han explicat abans i de sobte ho estàs vivint. Sí. I sí, realment és impressionant i a vegades era com...
2: Bueno, hi ha gent apassionadíssima.
3: O sigui, sí,
2: és que entenc el que dius d'anar a missa perquè és com una mena de ritual d'esballar. La gent s'ho sap tot, ho coneix tot.
3: Sí.
2: És com que t'expliquen, no, perquè el Parsifal de fa 2 anys, no sé qui, va fer això. I clar, nosaltres, al final, jo de Parsifal el vaig veure allà, saps? Vull dir, sí que aquí l'havien fet a Barcelona, però clar, hi ha gent que el veu igual cada any, no?
3: Sí.
2: I és com tenen una mena de bagatge i de coneixença d'aquesta obra i d'aquesta escenografia millor perquè no sé què. I aquí sortia una persona amb una cosa i aquí no, saps? I és com... Uau, bueno, vam aprendre molt també doncs, d'aquesta gent, de, bueno, jo almenys era com uau, o sigui, era molt interessant també d'aprendre tot sobre un compositor en aquesta magnitud, saps?
0: Mm-hmm. Emma Pams, ja sabeu que hi ha gent que fa anys que s'espera, no?, per anar cada any a Bayreuth
3: sí,
0: i a
3: sí,
0: la llista.
3: Sí, sí, sí.
0: I vosaltres heu tingut la sort de poder assistir, doncs, d'alguna manera, inesperadament, tot i que, evidentment, havíeu passat un procés de selecció i sabíeu amb antelació que havíeu estat seleccionades, no?
3: Sí.
0: Parlem justament d'això, de com vau tenir constància o notícia que el Club Wagner oferia aquestes beques, que són beques que són possibles perquè hi ha una fundació
3: Exacte.
0: A Alemanya que les facilita, eh?
3: Sí. A veure, el primer contacte jo crec que vam tenir totes dues és que coneixem gent que prèviament hi havia anat, però tampoc coneixem exactament com ho havien fet. I després, arrel del programa Lead the Future, que vam fer nosaltres a la Subvertida de Vilabertran l'any passat, uh-huh. Bueno, ens van contactar i ens van dir que si ens interessava que ens presentaren per anar-hi. Uh-huh. I llavors el programa Lead the Future ens va posar en contacte amb el Club Wagner Barcelona uh-huh. i vam enviar unes dades nostres, un formulari, un currículum, vídeos, etc. I llavors vam ser seleccionades.
2: I a sobre vam anar juntes, o sigui que perfecte.
0: Aquí anava, és a dir, tot i que us coneixíeu, entenc que el procés el vau fer, evidentment, per separat i
3: sí,
0: a donar
3: sí,
0: casualitat.
3: Sí. Exacte, exacte. Nosaltres anàvem compartint el procés, no?
2: Sí.
3: I dèiem, ai, a veure si ens agafen juntes. Però, clar, això no ens ho assegurava ningú.
2: Uh-huh.
3: I, o sigui, sí, era com separat, però tota l'estona com en contacte sí. per veure què passava.
0: Uh-huh. Tot i que vosaltres dues sou cantants, hem de recordar que no sempre els becats pel Club Wagner són instrumentistes, uh-huh. músics, evidentment,
3: uh-huh. sí.
0: però no necessàriament cantants. Ho dic perquè això pot ser que no tingui res a veure amb el fet que el vostre repertori inclogui Wagner o no.
3: Aha.
0: Jo no sé si fins ara l'havíeu cantat. Evidentment, a banda d'aquesta experiència a Bayreuth, potser durant el conservatori s'estudia en algun moment o altre, però després ja veus que s'hi diuen més que altres, no?
2: Sí, jo personalment encara no he cantat i ara mateix no ho tinc en ment, però no perquè no m'agradi, sinó perquè sento que la meva veu pues, encara ha de madurar d'alguna manera. Però pel que dius dels instrumentistes, o sigui, nosaltres vam conèixer gent que era musicòloga, flautista, escenògrafa... Vull dir que per molt que, òbviament, hi hagi una cultura molt gran en el cant de Wagner, també hi havia de tot, diguem-ne.
3: Sí.
2: I jo, almenys, doncs, em va encantar, però, clar, vull dir... Clar, que són dones igual en 50 anys. Llavors, clar, jo això no puc imitar aquesta veu ara mateix. No, bueno, no la tinc, directament.
3: Sí, bueno, en el meu cas també crec que és una mica... Va pel mateix camí que el que diu la Jana. Jo sí coneixia una mica el repertori de Wagner, especialment el d'Elite, que és on estic jo més especialitzada, però evidentment també durant els estudis doncs, reps informació sobre sobre la figura de Wagner, sobre el seu repertori, etc. Però, clar, a mi... tot i que m'encantaria, no? En un futur pot ser. Ara em costa imaginar-me, no? Cantant... Bueno, si no sé, hi ha alguns rols que igual en un futur, qui sap, no? Però ara amb 26 anys crec que no m'ho plantege com a opció principal.

0: Seguim parlant amb Jana Coromines i amb Belén García, són les dues cantants, la Jana mezzo-soprano, tu Belén soprano, dic perquè ara parlarem una miqueta més, si voleu, de les vostres carreres, però encara sobre Bayreuth. Vau ser-hi aquest any del 22 al 27 d'agost.
1: Sí.
0: Vau veure tres espectacles, l'Holandès Arran, sí. Rienzi i Parsifal.
1: Sí.
0: Que són òperes prou diferents entre elles, tot i que són el mateix compositor,
1: sí,
0: oi?
1: Rienzi sí, sí.
0: És la més de joventut, si no m'equivoco.
1: Sí, exacte.
0: Que és també la primera que es fa a Bayreuth, una mica com una excepció, sí. Perquè la resta és diríem, òperes de més llarga durada, de més gran repertori, no? L'Holandès Arran també es programa bastant.
1: Sí, l'Holandès és més curteta, però sí. Però...
2: Sí, la fan tota d'una tirada, però. Llavors són dues hores i ja està, més o menys.
1: Sí, dues hores i mitja.
0: I Parsifal, que suposo que aquesta que deies abans, Jana, que feien les pauses tan llargues,
1: sí.
0: I com que l'òpera ja també és llarga, la meitat del dia és per...
1: Completament.
2: Dinaves i anaves a l'òpera i llavors sorties a la nit.
1: Sí,
2: i ja està.
1: Sí.
2: No, era tota una experiència estar allà.
0: Parlem-nos una mica del teatre. Ja havíem parlat molt d'això de l'ambient, d'aquestes crides dels... les fanfares, el teatre que va ser construït i vaja dissenyat per ell mateix, amb aquell fossat tan especial. Es parlava molt de fossat i no, potser no tant de la platea, però també és especial, em sembla, la forma dels bancs.
1: Sí.
2: Ho vam veure nosaltres.
1: Sí, ens
2: va fer un tour.
1: Sí, a part de la visita, a part de veure les òperes pròpiament, també ens van oferir com a...
2: Ens van explicar...
1: Sí, ens van fer un tour pel teatre i ens van explicar certes particularitats, etcètera, sí.
2: Per mi el millor és l'acústica. O sigui, l'acústica d'aquell lloc és allò que... el que tot cantant desitja és cantar allà, perquè se sentia... O sigui, feies... I dius, és que se sent.
1: Sí.
2: I t'ho ensenyaven, et col·locaven a un lloc i diu, mira, si ho fas aquí, se sent, si no, no. I és com una mena d'acústica que dius, uau, és que sona...
1: Sí.
2: Bueno, és molt fort.
1: I també des del punt de vista del públic, jo recorde un moment que va ser el preludi del Parsifal, que jo vaig sentir que de veritat me l'estaven tocant a mi.
2: Sí.
1: Era una sensació de veritat que jo no ho havia experimentat mai. Bueno, a més, que l'orquestra i el cor de Bayreuth realment és el millor
2: és
1: que jo he
2: escoltat
1: mai a la vida. O sigui, de veritat, jo estava superemocionada.
2: Sí.
1: Va començar el Parsifal i jo ja estava plorant, Déu meu. Sí, realment és que va haver un moment que vaig sentir que jo estava com enmig de l'orquestra i que ho estava sentint i m'estaven tocant a mi.
2: Mm-hmm. T'envolta d'alguna manera.
1: Sí,
2: que és que nosaltres tampoc no estàvem precisament a prop,
1: no,
2: prou lluny
1: .
2: I se sentia super, super, super bé.
1: Sí.
2: Molt bé.
0: Ja sabeu que aquest any hem tingut l'oportunitat també de sentir l'orquestra aquí en gira en diferents ciutats.
1: Sí, sí.
0: Que ja suposo que... No sé si vau anar al Palau de la Música o ja teníeu prou Wagner per tot l'any.
2: Jo crec que no, em sembla que estava fora. Perquè...
1: Sí, jo també estava fora. Va ser la setmana passada, si no m'equivoque, o alguna cosa així. Sí. Però sí, ho vam veure, evidentment, perquè va ser tot un esdeveniment.
2: Sí, estava anunciat tot arreu.
0: Què més vau poder fer extra, diguem, a part de les funcions? No sé si alguna altra visita, si us van portar l'Anfrit o... aquestes coses que la gent, almenys el primer cop que van a Bayreuth, és el que van a veure, no?
1: Bueno, el primer de tot, sempre, tots els dies, hi havia al matí una mena de xerrada, conferència, explicant de què anava l'òpera, què s'anava a fer Ixa Vesprada, i després també...
2: una fàbrica de pianos.
1: Sí, exacte. Després també et feien un tour per Bayreuth un altre dia. També vam tindre l'oportunitat de fer com una mena de taula rodona amb els directors escènics del Rienzi i van poder com preguntar coses i tal, i ens van explicar com el concepte. Sí, t'explicaven no només de què anaven les òperes, sinó també el punt de vista d'aquesta producció en concret, que era una cosa superinteressant. També per la gent que, per exemple, no eren músics, sinó que eren escenògrafs o coses així, que també era un approach molt, molt interessant.
2: Perquè això ho vam fer just, aquesta xerrada va ser el dia després de veure l'òpera. I llavors, clar, igual, saps el típic que vas i dius, no entenc això, no? Doncs la gent preguntava i t'explicaven, doncs això està fet perquè, bueno, perquè vam viure això i un dia xerrant vam decidir fer-ho així. I també va ser molt xulo perquè estem acostumats igual a informar-nos abans i rebre aquesta informació després, a mi almenys, va ser per dir, vale, saps? Com de tancar, de dir, vale, ja està.
1: Sí.
0: I tot això no ho feien per vosaltres soles, sinó entenc que formàveu part d'un grup.
1: Exacte.
0: D'on venien aquestes altres persones?
2: Tot arreu.
1: Sobretot venien d'associacions Wagner de ciutats d'Alemanya,
2: sí.
1: Principalment.
2: Sí.
1: Però, clar, també... clar, hi ha una quantitat d'estudiants de tot el món als conservatoris d'Alemanya que en realitat la gent venia de tot el món. Però si habitualment viuen a Frankfurt, doncs anaven per part del Club Wagner Frankfurt, diguem.
2: Però igual era, jo què sé, italiana, per dir alguna cosa.
1: Sí, saps? Sí. Bueno, també hi havia un Club Wagner...
2: Sí, de Milà.
1: Palermo, també. Ah. I Palermo també. Bueno,
2: és igual, sí.
1: Hi havia gent de tot el món i, a més, quan fèiem les visites era un grup...
2: Sí, eren com 100, no sé, moltíssims.
1: O més, no sé. Sí.
3: Jo m'imagino que ara diré una cosa redundant, però que una experiència com aquesta immersiva... Al final el que fa és com confirmar-te a tu mateixa, per dir-ho així, o donar-te seguretat de que has escollit el camí bo, no? És a dir, perquè és veure aquest món des de tots els punts de vista, no? I suposo que també se't desperten encara més, no sé, més idees de què fer amb la teva carrera, no?
1: Completament, sí. Bueno, i a més... Bueno, primer per l'experiència pròpiament de Bayreuth i també per aquest contacte que teníem constantment amb altres músics, no? Clar. I al final, tu què feies durant l'esmorzar, no? A l'hostal o el que sigui, pues, seies amb la gent
2: i parlàveu
1: de les vostres carreres, de què fèieu, clar. No? I clar, tenir aquest tipus de conversa en un espai que et convida tant a desenvolupar el teu art, és que clar, era tot un còctel. Que
2: t'explicaven que feien no sé què, i diu, ala, pues tal, i llavors, no sé, hi havia una... A més, crec que vam tenir molta sort, perquè hi havia molt bon rotllo entre tots.
1: Sí.
2: I era com que, no sé, ens vam portar molt bé i parlàvem i no era com que et menyspreaven amb el que tu feies. Era com, ala, pues tu fas això, ah, pues que guai, doncs jo faig això, que xulo. I hi havia com molt bon rotllo i de amb ganes de... Jo vaig sortir d'allà en plan, bueno, va... Vamos a seguir,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, completament.
2: Seguim.
1: A mi em donaven ganes d'anar a estudiar.
2: Sí.
1: Després de totes les òperes.
2: I a més no podíem cantar perquè no teníem temps.
1: Exacte, o sigui, la gent estava tan apretada que era com una frustració de, ai, ara vull estudiar, ara vull tenir aquesta veu gegant per cantar aquí a Bayreuth i no puc perquè tinc una conferència sobre el Parsifal, no? Sí.

0: Aquesta és l'experiència que van viure la Jana Coromines i la Belén García a Bayreuth aquest estiu, i en sent justament amb això que dèieu, ja que heu tornat tan motivades, o amb tantes idees, o amb tants contactes, no sé si creieu que això, que a partir d'ara, els propers mesos, pot sortir alguna activitat nova, potser no heu concretat res, però repassareu el repertori, bueno, ja heu dit que encara és massa d'hora per això, per cantar Wagner. En tot cas, què teniu per davant o què esteu preparant ara?
1: Bueno, pues comença tu. Bueno, en comú tenim les dues un concert el dia 12 de novembre al Teatre de Sarrià per part de, també de nou, del programa Lead the Future de la Xubertíada, que fem un concert amb tots els artistes que
2: fan part d'aquest any.
1: Sí, sí, sí. I bueno, serà un recital de Lead allà al Teatre de Sarrià. I bueno, després jo, així més pròximament, el 24 d'octubre faré al Masnou un Rèquiem alemany de Brahms, que m'acompanya l'Orfeo Gracienc, dirigit pel Pablo Larraz. I bueno, a part d'això, jo sobretot tinc projectes de recitals de Lead, i ara mateix estic autoproduint un espectacle amb música del Winterreise de Schubert, i bueno, estic ara en la feina de programació, que també et toca a tu, no? No només cantar, sinó també programar, o sigui que ara mateix estic en això.
0: Carai, tu, Jana?
3: Jo acabo de tornar de Lleida, d'estar amb la Capella Reial, amb el Jordi Savall, fent un Rèquiem alemany de Brahms.
0: És veritat, que és una producció que es farà...
3: Sí, hem estat assajant i ara a l'octubre fem la gravació i la gira.
0: Exacte.
3: Sí, i llavors jo tinc... Bueno, tinc alguns recitals també de Lead, a un festival que es diu Festival Parcs, i també a Golferix, al Centre Cívic, el recital aquest, i bueno, algunes produccions més d'acords professionals, i bueno, pues anar fent, al final,
1: sí,
3: poc a poc.
1: El que et toca.
3: Sí.
0: Se m'acut, evidentment, l'any que ve la beca del Club Wagner no us hi podeu tornar a presentar, suposo, i tornar a Bayreuth pot ser que sigui difícil, que hagueu d'esperar un temps, no?
1: Jo imagino que això deu ser supercomplicat, no? Que et toqui dos anys. No sé. Sí, sí.
0: No sé si teniu algun altre festival o escenari del món que tingueu en ment que us agradaria anar, i que sigui a visitar-lo, com heu fet a Bayreuth, no per actuar-hi, sinó per conèixer-ho.
1: Uah!
3: És que ja, a mi almenys em passa que hi ha molts. O sigui, que ja arriba un punt que hi ha tant que jo almenys tinc moltes aspiracions. I a vegades és com, vale, doncs poc a poc, no? Perquè
0: Exacte.
3: Al final no es pot anar tan ràpid.
1: Sí.
3: I bueno, jo aquest any, pues mira, al final amb tema de la Capella Reial, pues cantaré a molts teatres que no he cantat mai.
0: Clar.
3: A diferents llocs. Per tant, a mi això ja serà una nova experiència. I la resta, pues, bueno, el que pugui anar fent, jo encantadíssima. Clar.
1: A mi m'encantaria anar alguna vegada... Bueno, si és a cantar, seria increïble. Però em pilla una mica lluny, de moment. Però m'encantaria anar al Festspiele de Salzburg.
3: Clar, ja.
1: He anat alguna vegada a veure alguna òpera i tal, perquè vaig estar vivint allà, a Salzburg, i vaig tindre l'oportunitat, però no he estat mai al festival... a l'estiu, vivint també aquest boato que hi ha, no? Com al voltant també, sí, del Salzburger Festspiele, i també seria un festival que m'encantaria anar-hi, tant com a persona del públic, tant com a artista, m'encantaria. Vamos, sí, sí.
0: Doncs ens quedem amb aquests desitjos, i com que seguirem en contacte, doncs potser d'aquí un temps ens podeu explicar si s'ha fet realitat.
3: Sí, sí, bueno, esperem que sí.
0: De moment, us agraïm molt que ens hagueu vingut a explicar aquesta experiència a Bayreuth, gràcies al Club Wagner, Jana Coromines i Belén García. Que vagi molt bé. Fins una
1: altra. Gràcies.
3: Gràcies.

0: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Doncs amb la companyia d'aquestes dues cantants hem arribat fins ara, un quart i mig de set. Ara canviem les veus per la viola, entre altres instruments que són els protagonistes de la propera producció de la Simfònica del Vallès, aquest mateix vespre a Terrassa i demà al Palau de la Música.

0: Aquesta temporada dels cicles simfònics al Palau, que va arrencar el cap de setmana passada amb un programa titulat L'Emperador de Beethoven, continua aquest dissabte amb les danses hongareses de Brahms. Novament, no és tan sols el títol de l'obra, sinó també de tot el concert, que inclou altres obres de compositors com Robert Schumann, Franz Liszt i una molt desconeguda obertura de la compositora polonesa Grażyna Bachewicz, que el president de la Simfònica del Vallès, Jordi Kos, presentava fa pocs dies amb aquestes paraules.
1: A la temporada sempre aprofitem dels programes que tenen un fil conductor d'aquests dos programes que hem parlat. I també volia destacar dues obres, són precisament les obres que potser no són tan conegudes, Grażyna Bachewicz, que aquesta obra també és extraordinària, és una obertura que és angoixant, però angoixant en el sentit motivador i realment excel·lents, que incorporem també dins dels repertoris. Excel·lents compositores, i m'agradaria posar també l'accent, que la gent tingui cura també d'aquestes obres.

0: Com dèiem, Robert Schumann és un dels compositors presents al concert que la Simfònica del Vallès ofereix aquest dissabte al Palau de la Música i que també es podrà sentir aquest divendres a les 8 del vespre a Terrassa. El compositor alemany hi és present ni més ni menys que amb l'obra principal del programa, el seu concert per violoncel, que s'interpretarà, però, en versió per viola, amb la col·laboració de la solista Sara Ferrandez. El director titular de l'orquestra, Andrés Salado, que és qui dirigirà el concert, presenta la solista i l'obra amb aquestes paraules.
1: Sara Ferrandez és una dels grans solistes que tenim i he tingut el plaer de treballar amb ella i de gaudir també de la seva manera de fer música en múltiples ocasions. Crec que fa una feina extraordinària posant en valor la viola, un instrument que quizá moltes vegades no té el protagonisme, la veritat, que mereix dins de les programacions i, a més, la seva visió innovadora de la música i la seva manera extraordinària de tocar envolta en el públic en una atmosfera única.

0: Seguim parlant del proper concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès i d'aquest concert per violoncel de Schumann en la menor, que porta el número d'opus 129 en el catàleg del compositor i que data d'octubre de l'any 1850, quan Schumann el va escriure en el lapse de tan sols dues setmanes. L'estrena, però, va haver d'esperar fins a 1860, 4 anys després de la mort del compositor. De la seva banda, Sara Ferrandez, nascuda el 1995 en una família molt musical, va començar a estudiar la viola amb només 3 anys i avui dia n'és una de les intèrprets més reconegudes internacionalment. Andrés Salado està convençut de la força que tindrà sobre el públic aquesta combinació d'obra i intèrpret.
1: Aquest concert de Schumann podem gaudir una vegada més d'aquesta veu que té la Sara. Sempre es diu que la viola és un dels instruments de corda que més s'apropa al registre de la veu humana, així que d'alguna manera pues, podrem escoltar la veu de la Sara a través de la viola, a veure què ens té preparat.
0: Acabem recordant que el concert de què hem parlat, del cicle Simfònics al Palau, tindrà lloc dissabte a 6:45 al Palau de la Música, però que també es podrà sentir aquest divendres a 8:00 PM a la Factoria Cultural de Terrassa.

0: Doncs la viola i la Simfònica del Vallès han estat protagonistes en aquests últims minuts amb els quals hem arribat pràcticament a la meitat del programa i ara seguim repassant en format més breu l'actualitat.
1: Comencem explicant-vos que la novena Simfonia de Beethoven es podrà sentir diumenge a Montserrat.
0: El concert s'ofereix com homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement i anirà a càrrec dels solistes Marta Mateu, Gemma Coma a la Verd, Roger Padullés i Ferran Albric, l'Orfeo Català i l'Orquestra Simfònica del Vallès, tots sota la direcció de Xavier Puig. Es tracta d'un concert gratuït amb reserva prèvia que començarà a les 8 del vespre i compta amb el suport de la Fundació PITNAE.
1: El Palau de la Música es converteix en la primera institució cultural de l'Estat a obtenir el certificat de sostenibilitat i contribució als objectius de desenvolupament sostenible d'AENOR.
0: La sala modernista ha assolit també la certificació internacional IQ-NET SR10 i se situa entre les entitats culturals pioneres a obtenir aquest reconeixement del sistema de gestió de la responsabilitat social i sostenibilitat. Amb dues acreditacions obtingudes amb l'acompanyament de Baker Tilly Consultores, s'emmarquen en el Pla Estratègic 2023-26 de la institució i reforcen el compromís del Palau amb la sostenibilitat i consoliden el seu paper com a referent en gestió responsable dins l'àmbit cultural.
1: El Josep Travé Organ Trio fa un homenatge als guitarristes Grant Green i Jimmy DeCristo.
0: El proper 16 d'octubre, a la Clam Club de Barcelona, la formació liderada pel guitarrista català dedicarà una ballada al llegat de Grant Green i Jimmy DeCristo, considerats dos noms fonamentals de l'evolució de la guitarra en el jazz. El primer va destacar en l'anomenat Soul Jazz, mentre que DeCristo va ser un dels grans lutiers en aquest àmbit. Un dels instruments construïts de la seva mà forma part justament de la col·lecció de guitarres del local barceloní.
1: I també us expliquem que Salvador Sobral incorpora la veu de Ney Matagrosso al seu nou àlbum.
0: Amb el single titulat Bam Bam, que es publica avui, l'exitós cantant portuguès convida a Ney Matagrosso, figura icònica de la cultura brasilera de la segona meitat del segle XX, a formar part del nou disc A Flor do Recomeço. L'àlbum, que veurà la llum el proper dia 16, ha estat enregistrat a São Paulo i hi han participat músics brasilers com Arnaldo Antunes, Adriana Calcagnotto i Chico César. I ara mateix sabrem què hi ha al darrere de l'espectacle Ignició 360.

0: Tal com ja hem anat recordant amb diferents propostes, la programació musical i escènica de les festes de la Mercè dona molt de sí i avui ens hi fixem un cop més. Concretament, ens referim a l'espectacle Ignició 360, que tindrà lloc demà dissabte i diumenge al Parc de la Trinitat de Barcelona, amb tres protagonistes, la percussionista Núria Andorrà i els artistes Suso 33 i Roc Mateu. La proposta es planteja com un mur que es modifica, un espai que es transforma, amb música que es compon en el present. D'aquest projecte sonor i performàtic ens en parla Núria Andorrà, que ja fa temps que coneixem a través de les seves obres on la improvisació i el temps real marquen el relat i que sempre miren d'anar molt més enllà del previsible. Aquesta, Núria Andorrà, la presenta així.
1: El fruit d'una trobada i de buscar doncs, un fil conductor amb el Suso, la meva percussió i el Roc, que fa un son envolvent, per això aquest 360 graus. Això vol dir que el públic viurà experiencialment el so, doncs, des de, com si fos quan anem al cinema, no? Aquest so envolvent, però fet a temps real, també. O sigui, que estem els tres creant una performance en directe.
0: Som davant, doncs, d'un projecte que només es pot apuntar però no explicar totalment. Tot i així, intentem fer-ne una aproximació, per exemple, amb un apunt sobre el paper de l'artista urbà Suso 33.
1: Llavors, el Suso fa mural a temps real, construïm una paret, un mur, i ell, amb la tècnica del grafiti, doncs farà un mural a temps real que es va també construint en funció del so i que al final farem alguna cosa que heu de venir a veure amb aquest mur al final. Doncs heu de venir a veure'l aquí a la Trinitat de Barcelona perquè és sorpresa, no volem fer spoiler.
0: Núria Andorrà també remarca que aquest serà el primer cop que porta una proposta al carrer i això ja genera un seguit d'interrogants.
1: I em fa molta il·lusió veure com el públic reaccionarà a tot això, a tota la proposta, no? I doncs estic molt contenta d'això, que ens hagin fet aquesta proposta perquè sigui del carrer, perquè sempre m'he imaginat que el que fa hi pot arribar d'una manera diferent i des d'aquest carrer, però és una aposta novedosa també de la proposta, no? Fer aquest so envolvent al carrer, no? I tots els detalls de percussió, tots aquests ambients sonors que fa jo puguin arribar a aquest públic que igual no entraria a un teatre a veure-ho específicament i en aquest cas doncs, amb aquest mural, no? I amb aquesta proposta visual que atrapa molt.

0: De formació clàssica i contemporània, com a percussionista, compositora i creadora, Núria Andorrà fa temps que explora la relació entre el so, el gest i la tecnologia. Si en algun moment l'hem vist dialogar amb la intel·ligència artificial, ara, amb Ignició 360, se la podrà veure experimentant amb aquest so envoltant que cada cop és a la base de més projectes innovadors. I per imaginar-nos una mica més els elements de la proposta que demà i diumenge es mostrarà al Parc de la Trinitat, Núria Andorrà ens en posa algun exemple.
1: Jo, per exemple, tinc amb el bombo, a vegades tiro una canica que dona toms al bombo, no? Que fa aquest so circular. Doncs ara, amb aquest sistema, el rock pot agafar aquest so i donar-lo toms cap a un costat, li pot donar la volta... O sigui que realment el públic està quasi sent al centre d'aquesta canica que dona toms a dins del bombo, no?
0: Pel que fa a Roc Mateu, artista amb qui Andorrà ja fa força temps que col·labora, ara mateix figura com un dels dissenyadors de so més sol·licitats i en el seu currículum hi trobem col·laboracions amb directors com Mario Gas, Lluís Pasqual i Oriol Brogi, així com amb companyies com la Fura dels Baus. El treball conjunt de Roc Mateu amb Núria Andorrà s'ha materialitzat, per exemple, en l'espectacle Reflectir el silenci, que enguany ha estat programat en esdeveniments com el Festival d'Ensaneu. Ara, juntament amb Suso 33, tornaran a tenir l'oportunitat de tastar la reacció d'un públic que no és només observador, sinó que fins i tot es pot sentir partícip de la creació. I que també es podria preguntar, per què no, quina preparació prèvia ha requerit una proposta com aquesta.
1: Hem assajat molt, sobretot, el que és l'energia, com mesurar l'energia de les diferents parts, no? Tant de la pintura, de la percussió i la veu, i també d'aquest so envolvent que ens està utilitzant i repetint, perquè també agafa els sons de l'esprai, com juntem aquestes capes i com anem tots a buscar aquesta mateixa energia dins de l'escenari, no? Com fem aquestes onades i anem dibuixant la figura de l'espectacle, no? La forma aquesta, no? Llavors, per això hem fet diverses parades on sabem que ens podem trobar i continuar aquest viatge per arribar juntes al mateix lloc. Aquí, no, que sempre jo treballo doncs, amb ballarins o altres disciplines, doncs que, clar, quan treballes amb grafiti, la pintura es gasta, no? Llavors tens un número limitat de proves i les has d'exprimir i explorar molt, o tenir eines per canviar els colors, aquí aquesta part la faré diferent, no? Que, per exemple, no em passaria amb una ballarina o no passaríem a un altre instrument, no? Que em digués, mira, sóc un guitarrista però només puc tocar 2 hores la corda perquè em desapareixerà i ja no la podré tocar més, no? És una peculiaritat que hem tingut en el procés de creació, doncs, divertida.
0: El resultat el tindran els que demà i diumenge s'acostin a l'escenari gran del Parc de la Trinitat de Barcelona. Tot plegat començarà a 2:15 del vespre dins de la programació del Mercè Arts de Carrer.

Doncs amb aquesta proposta hem avançat fins ara, 6:45 i els últims minuts del programa d'avui, com hem anunciat en el sumari, els dediquem al Morfosi Ensemble, que és a punt de marxar de gira al Japó. Ens ho van avançar, mig avançar aquesta setmana, i avui en parlem amb més detall amb Joan Bagés i amb Joan Martí Frasquier, que ja són a l'estudi. Els saludem de seguida, després d'una breu pausa.

0: Doncs ara dèiem que d'aquesta gira al Japó ja en vam parlar aquesta mateixa setmana amb l'Anna Tobella, que és una dels quatre músics, em sembla, que viatgeu al Japó. Els altres dos els tenim aquí, Joan Bagés i Joan Martí Fresquí. Bona tarda, benvinguts.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Marta i Albert.
0: I em sembla que si això sou quatre, ens faltaria un compositor, em sembla,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, el Javi Gelabert, que viu a Manacó. Sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé. Doncs, per tant, sabem algunes coses, però us demanarem que ens tornem a explicar com ha sorgit aquesta invitació. Mm. És el primer viatge que feu a un país tan llunyà i tan singular per a la creació contemporània, ara en parlarem. Mm. Però, de fet, s'emmarca dins del Flexus, que és un projecte que ja us ha portat a molts altres països, no?
2: Totalment, sí, sí. Això s'emmarca dins el Flexus Project amb aquesta voluntat sempre de Morfosis, sempre d'internacionalitzar una mica la música que produïm nosaltres, com a Morfosis, també la música catalana, i fer xarxa amb altres compositors d'arreu, sí.
0: Uh-huh. I en aquest projecte, ho dic perquè fins ara em sembla que hi ha hagut bastant d'intercanvi, jo no sé si han vingut ja músics japonesos aquí, que no?
2: De fet, alguns dels compositors japonesos han vingut, sí, sí. De fet, han vingut i per fa molt, molt temps, sí, sí. I és una mica a partir d'aquí que s'ha anat creant aquesta relació a part dels anys. No? És una cosa que n'han parlat altres vegades i crec que és interessant de la música de creació, en general, suposo, també de la música, que crea ponts i crea xarxes, no?, amb la gent, les persones. I fruit d'això, d'una cosa, fa molts anys, a través de seguir-nos els contactes i seguir la feina de cadascú, us ha sorgit aquesta oportunitat.
0: Del Japó sabem que ens ho deies tu mateix, és un país molt actiu, molt tecnològic, molt
2: total.
0: Innovador,
2: sí, sí.
0: I fins i tot deies tu un referent de la música electrònica, és a dir, no sé si tot sí, això sí. Que hem dit té a veure i es reflecteix en la música que fan.
2: Sí, totalment, perquè de fet a Barcelona no ens és estrany la relació amb el Japó, no? De fet, i fins i tot en la música electrònica tenim a Barcelona. De fet, Barcelona és un referent en la música tecnològica, la música electrònica, no cal dir festivals que coneixeu tots des del Sonar, però sobretot el Music Technology Group, aquí a Barcelona, la Pompeu Fabra, dirigida pel Javier Serra, és un pioner d'aquesta relació amb Catalunya i el Japó. De fet, que us he de dir que no sapigueu en el sentit que el Vocaloid, per exemple, que va desenvolupar com un projecte de recerca el Music Technology Group, el va comprar a Yamaha i a partir d'aquí han desenvolupat un dels productes de música electrònica més populars de tot el món. Per tant, aquesta relació ve de lluny, però precisament perquè una característica del Japó és precisament la inversió en tecnologia.
0: Mm-hmm. Aleshores, parlem concretament, si voleu, ja d'activitats, perquè en fareu moltes. Abans ho hem dit només de passada. Del 29 de setembre al 5 d'octubre hi ha 3 concerts, 2 conferències, un assaig obert i un laboratori d'improvisació, i tot això passant per 3 ciutats, desplaçaments entremig...
2: Sí, sí. Si podem una mica de turisme, ara
0: això comentàvem, no
2: anem a veure algun temple, no?
1: Des del tren veurem el paisatge i poca cosa més.
2: Anem a treballar.
1: Sí.
0: Aquesta agenda tan intensa us l'han ajudat a dissenyar, l'entenc, o us l'han dissenyat directament?
2: Sí,
0: us
2: l'han dissenyat directament. De fet, la col·laboració, precisament, com diem abans, no, sorgeix d'aquesta relació amb alguns compositors japonesos de fa anys i, de fet, per exemple, un compositor, jo crec, de referència dins la música electroacústica acadèmica japonesa, Tomonari Igaki, compositor sobretot que ha tingut molta repercussió a França, tot i que viu al Japó i és professor a la Universitat de Tokai, però sovint programat aquí a Catalunya i amb ell ja ens havíem creuat alguna vegada. Sé que també ha programat coses meves, a un CD, a una obra meva, també ara va tocar alguna música meva electrònica a França. Llavors, a partir d'aquí, i jo també com a professor de l'ESMUC i ell que és professor a Tokai, va sorgir aquesta possibilitat, si tu estàs donant classes o classes, de crear una col·laboració no tan institucional, però o sigui, a través de pedagògica i musical. Casualment, també amb l'Hideki Kusakura, un altre compositor, sobretot que ha tingut bastanta formació a Europa, a França, a Alemanya. Ell havia vingut al Festival Contemporaneous i a través d'enviar-nos obres i també estar a la universitat, es va posar en contacte amb la universitat i hem creat aquesta relació, creació, i universitats, que no és tan estrany, que és molt habitual, es veu al Japó, això.
0: I vosaltres heu dissenyat, entenc, el que podeu aportar, no? És a dir, el contingut de tots aquests concerts, de les conferències, la música que interpretareu i, fins i tot, de fet, la formació que sou, no? El per què sou aquests quatre que viatgeu allà, no?
1: Sí. Bueno, de fet, la idea que ha sigut anar amb més representació de l'ensemble, però bueno, ja sabem, no?, com poderoso caballero es un dinero, no?, que diuen, no? I clar, sí, pues, sí. Pues, al final pues, dona pel que dona i hem anat, pues, jo com a representació d'instrument de vent fusta, el saxo baríton, ve l'Anna Tobella com a cantant i el Joan, que és el director artístic de l'ensemble i, a més, un compositor també col·laborador de l'ensemble des de fa molts anys, és el Javier Gelabert des de Mallorca.
2: Per l'interpretació de l'electrònica.
1: Sí, també electrònica i, a més, interpretació d'una obra que cantaré, que jo tocaré amb ell, vull dir que sí, sí, serà bastant nodrit, sí.
0: Què és el que us fa més il·lusió o més curiositat de tot això que teniu per davant?
2: Jo tinc ganes, personalment, de... perquè a vegades sí que avui en dia estem tots molt connectats, però d'una mica percebre que és el que a nivell artístic es fa a les universitats. No? Per exemple, també el fet de tindre esta doble vessant pedagògica i musical. No? És a dir, veure realment si existeixen avui en dia diferències substancials entre el que ensenyem a nivell musical, creatiu, compositiu, aquí a Barcelona, per exemple, i a les universitats japoneses, i quines són aquelles diferències. No? Sobretot l'ús de la tecnologia. És una cosa que ens interessa especialment a Morfosis. No? Llavors, una mica curiós veure l'ús que en fan de la tecnologia a nivell també pedagògic i també creatiu en les obres que ens han escrit, no? Per exemple.
0: Mm-hmm. Per exemple, aquestes conferències concert és un format que potser aquí no el feu massa, però allà hi sereu tots quatre, hi haurà interpretació en directe combinada amb les preguntes.
2: De fet, ja, ja feia unes conferències relacionades amb el meu treball, creatiu i compositiu, hi ha unes sessions organitzades amb els músics, amb el que el Joan hi participarà, no? Amb el qual també explicaran la seva perspectiva de la interpretació d'aquesta música com a intèrprets, i ells també faran aquesta tasca pedagògica de rebre la seva música, interpretar-la, com fer una espècie de sessions obertes en què llegiran música dels alumnes de la universitat.
1: Sí, i després també, a part de l'assaig, pues, bueno, que farem assaig obert a Canagoya, pues, també anirem parlant una mica del repertori, com el treballem, i no sé, també, jo espero que també hi hagi també torn obert, no? Que la gent pugui intervenir i puguem comentar una mica el procés de treball i això.
0: I els alumnes que participaran en aquestes activitats, entenem que s'han apuntat voluntàriament perquè tenen també interès, o seran potser tots els estudiants de composició d'aquests centres?
2: Això no sé, en principi el que ho organitza són els departaments de composició de cada una de les universitats, i és una activitat dintre que pròpia de la universitat, oberta a tots els alumnes, i alguns dels alumnes participen en el projecte escrivint obres que no tocarem realment en concert, però sí que d'alguna manera treballaran amb els músics. No? La Universitat de Nagoya, per exemple, el College of Music de Nagoya, té una oferta, diguem, musical molt variada. Lògicament, la música contemporània no deixa de ser una cosa minúscula dins aquell monstre que és la universitat, una de les més grans. Per tant, els compositors que estan allí treballant volen una mica també saber, no?, com altres, els músics amb els que treballem, el Joan, tant l'Anna, són músics especialistes en aquesta música, no? I també no sempre tenen, malgrat això, l'ocasió de treballar aquest tipus de música, no? I és una mica crear aquest vincle amb com nosaltres interpretem aquesta música, no? Ells aportaran la seva visió.
1: Sí, i després també el concert d'improvisació lliure que hi haurà a tocar i a la Universitat del dia 5 també participem molts músics d'allà i, bueno, doncs ja farem un petit assaig, ja mirarem una mica com les tècniques, com treballar-ho tot. Vull dir que serà maco.
2: De fet, això que comentava el Joan de les sessions amb els compositors, hi ha una sessió, crec, molt interessant, organitzada per la Societat de Compositors Electroacústics de Japó, que és una societat història dels anys 90. Pensem que la música... El Japó té com a dos grans, diguem, corrents. La música acadèmica, com l'entenem aquí, electroacústica, que també prové igual del mateix anys que a Alemanya o a França, però també és coneguda per la música extrem, no? Allò que s'anomena el noise japonès, que és música, tenen aquests extrems realment radicals, no? I la Societat de Compositors Japonesos van fer una espècie de call, una espècie de crida a obres composta per naltres, i sobretot el que han vist és que l'estètica que estan explorant molt, les obres que finalment amb aquest escollit, són una mescla tecnològica entre intel·ligència artificial, sí, i partitures obertes. És una cosa molt interessant. Aquest matí amb l'Anna, que assajàvem així virtualment, que també el Joan és molt especialista en la música oberta, és a dir, partitures obertes en grafismes i en dibuixos que la intel·ligència artificial és capaç d'analitzar i després tornar una partitura al músic en directe. Llavors, això pot ser molt interessant veure aquestes estètics que s'estan desenvolupant al Japó, que és una cosa que també ens interessa.
1: Sí, no, i tant, sí. I a més també, el que tu dius, no?, tant de la partitura gràfica, no?, el concepte de que, bueno, d'anar més enllà de la nota, no?, i buscar la intenció, no?, de l'intèrpret, no?, més enllà que les notes, és superinteressant. I jo estic, quan li feies la pregunta abans, no?, al Joan, doncs jo també estic molt curiós de saber una mica què és el que persegueixen, no?, quins ideals tenen, no?, i quina idea interpretativa tenen de la música, no?, un país que està... Tot i que és bastant occidentalitzat, però un país que està tan lluny de nosaltres, no? És molt interessant, sí.
0: De tot el que heu explicat, diverses coses m'ha fet gràcia que has dit que hi ha una associació que és històrica de l'any 90, no? Amb música contemporània, l'any 90, que fa 35 anys,
2: sí,
0: és la prehistòria.
2: És cert, no? A veure, diem que és una mica una evolució de la música que es va començar a desenvolupar als anys 40 i la societat aquesta de música electroacústica es va començar a definir més els anys... Aquí tampoc fa tant, no? Històrica.
0: Clar,
2: és cert, no? Tens raó, no, en això?
1: Bueno, però tal com ha pensat la tecnologia els últims anys, parla dels anys 90.
0: Sí, sí.
1: És cert. Clar, jo toco l'obra de José Manuel, no? Que sí, sí. López López, que és de l'any 89. I clar, és una obra, sí, sí, com tu dius, no? Quasi prehistòrica, perquè no? Però és que és curiós, clar, és que a més ara amb la IA, no? Participant també, no? Del programari i de l'electrònica, clar, és que, ostres, és que realment i els últims 5 anys ja es parla de prehistòria, no? Quasi, quasi, sí, sí.
0: I després, relacionat amb la IA i a banda de la música, si voleu, m'estic intentant imaginar totes aquestes escenes i amb els japonesos hi ha una... Jo no hi he estat, però diuen una dificultat antològica de comunicació, perquè també parlen bastant poc anglès, diuen. Potser ara la gent jove en parla més, no? No sé com us imagineu tot això que pot anar, i si la música pot fer de llenguatge universal, i si la IA, si no, us pot donar un cop de mà, no?
1: A mi el ChatGPT m'ha ajudat moltíssim en un munt de tràmits que he hagut de fer, vull dir, és fantàstic. Però jo penso que, al cap i a la fi, les persones que ens volem entendre ens entenem. Llavors jo penso que, no ho sé, no? Tots tenim una mica en comú, no? La interpretació musical, la música, i llavors penso que
2: bueno, si hi ha una
1: amb bona voluntat...
2: Una bona copa de sake
1: també,
2: això
1: no?
2: Pot ajudar.
1: Com dia Skinner, no? L'alcohol ens fa més sociables, doncs pues, sí, és veritat. Sake, sí, sí, sí. També suposo que sí.
2: Això ajudarà.
3: Està clar que tindreu un munt d'experiències i coses per explicar i d'aprenentatges, evidentment. Perdoneu que ara salto a quan torneu del Japó, que em sembla que teniu programada una actuació com a duo, Morphosis Duo, al Festival LEM, no?
2: Total.
3: El Morphosis Duo, no sé fins a quin punt, és una ramificació o una part d'aquest... d'aquest vostre univers
1: morfosis.
2: Dispers,
3: que és enorme,
2: caòtic,
3: no?
2: Dispers i caòtic.
1: No, sí, clar, sí, es forma part de l'ensemble, tot i que el duo va néixer una mica com en paral·lel, però sí, vull dir que estic totalment integrat al funcionament de l'ensemble i, de fet, prova d'això és que el concert d'aquest dels nostres 10 anys, perquè és curiós, el nostre concert com a debut oficial va ser un 20 d'octubre i tocarem un 22 d'octubre. Mm-hmm. Llavors, pues sí, com que forma part de l'univers Morphosis, sí, vindrà una noia, la Cristina Viola, Cristina, toca sí, una de les peces convidada, vull dir que sí, evidentment hi ha simbiosi, no?, entre el duo i l'ensemble.
2: Però això és culpa d'ells, que els hi proposes qualsevol cosa i i es tiren a la piscina. Total.
1: Bueno, està bé, no? De fet, és això, no? Una mica l'art i la creació és tirar-te a la piscina.
2: Sí, sí.
1: Després ja veurem si està plena o no, però és tirar-s'hi, la qüestió és tirar-s'hi.
0: Seguim parlant, doncs, amb Joan Bagés i amb Joan Martí Fresquí. Ens queden encara 5 minutets d'aquest viatge al Japó. Per si algú ens escolta des d'allà i vol anar a veure-us, doncs sereu a Nagoya, Tòquio i Kanagawa. Són les tres ciutats on fareu aquestes activitats. I encara que només sigui perquè hi haurà doncs, això, aquests trajectes entremig per poder veure el paisatge, estava pensant que potser, vaja, segur que vosaltres també tornareu allà, d'allà, enriquits, amb més coses que ara no us imagineu i que potser també us inspiraran per les vostres composicions, no?
1: Suposo, espero, si no el viatge no haurà valgut de gaire, no? I suposo que aquestes relacions que farem no durant els assajos o a les conferències o a les xerrades post, no? Off, no? Pues suposo que sí, suposo que seran interessants, no? Per bueno, intercanviar aspectes culturals i també pues, enriquir-te d'alguna manera, clar, evidentment, sí, sí.
2: A mi el que em sembla és que d'alguna manera perceps, no sé si és un estereotip, però sí que perceps a través de l'art i així que és una cultura molt d'extrems i que trobes els dos extrems, una cosa extremadament sorollosa per un costat i l'altra una cultura del silenci també extremadament radical i és una mica intentar impregnar-se d'aquesta radicalitat, no? I segur que sortiran més coses. De fet, ja hi ha algun...

0: extraordinari, sí, més enllà de la vostra activitat habitual per fer aquesta activitat?
1: Sí, de fet anem, bueno, anem en una activitat contractats per les dues universitats i per l'espai de la societat japonesa, per tant això garanteix uns mínims per poder desenvolupar la teva professional, i després des d'aquí, des de l'Institut Ramon Llull i l'ISEC, sempre es dona suport de la mesura de lo possible, i per tant entre una cosa i l'altra anem navegant com podem, si s'esperen diguem, salvar els tsunamis o el que ha hagut ara aquests darrerament a Nagoya, que també em vaig dir que estaven bastant preocupats, però sembla que la cosa s'ha calmat.
0: Ah, sí?
1: Una mica, sí, sí, aquestes últimes setmanes. Sí.
0: Evidentment, el Japó és molt més lluny i molt més car que altres països, però això, com deia, forma part d'aquesta cinquena edició del Flexus. O sisena, perquè...
1: Sí, cinquena, cinquena.
0: 25-26?
1: Sí, sí, sí, sí, 25-26. Normalment fem, depèn, intentem que sigui cada dos anys, i aquest 25-26 encara estaria dins la mateixa...
0: Sí, són anys naturals, sí, no és
1: sí,
0: la temporada.
1: Exacte, sí, sí.
2: Bueno, a vegades també es poden allargar una mica, no? Dilatar, sí, això... Sí. Bueno, sí, sí, sí, una mica aquesta és la idea.
1: Però, bueno, donar aquest format permet als compositors també d'alguna manera doncs, a pensar les col·laboracions a llarg plaç i desenvolupar-les. Sobretot, una cosa que ens agrada són les obres que van creixent. Per exemple, una de les obres del Javier Gelabert, per exemple, que han fet diverses versions, la que fem al Japó és diferent. I llavors, com les obres no són sempre exactament iguals, van com a agafant una mica, modificant-se i segons l'ocasió.
0: I per tant, sabeu ja quin serà el projecte, la sisena edició, no, o hi ha algun país que estigui representat i encara no l'heu visitat?
1: Ara, de fet, estem treballant en algunes col·laboracions per al 2027-28, que encara no estan tancades. No sé si serà dins un futur Flexus Project, però sí que és veritat que hi ha coses a fora de Catalunya ja plantejades, sí, sí, als Estats Units i també per a Sud-amèrica, també, sí, sí. Veurem si acabarà agafant forma.
0: Segur que sí. Del que teniu aquí, ara ja has comentat, Joan, el concert del duo. No sé si voleu aprofitar que queda un minutet per altres projectes.
2: No, bàsicament, si projectes propers són això. Jo també personalment el 27 també trauré un disc, també, que en el qual també ha participat el Joan Bagés i altres músics també de l'ensemble, però és un disc propi i bé, bàsicament doncs, ja parlarem en el seu moment quan sigui, però sí, sí, de moment
1: sí, que
2: no parem.
1: El 22 d'octubre fem aquest concert, com comentàveu, sí, de l'EM, que ens fa especial il·lusió més per la data dels 10 anys, però també el programa, no?, que farem sobretot músics catalans. Fem una obra del Gabriel Brenzi, que em fa molta il·lusió poder-la fer, la de viola sola i electrònica, que fa la Cristina Rodríguez, hi ha Sergio Fidenreiser, la Mercè Capdevila, amb la que estem treballant en una versió nova del Patch en AI, per exemple, en intel·ligència artificial.
2: Sí, una obra teua també, i després també una obra de la Isabel Benito. Sí, bueno, sí, sí, serà un programa xulo, sí, sí.
0: I per tu, Joan Bagés, com a compositor, bueno, i combines també, evidentment, amb les classes, eh?
1: Sí, sí, ahí estem. Sí, sí.
0: Tens totes les facetes...
1: Intentem, home, és d'anar cobrint una mica, no?, entre la creació, la pedagogia, tot enriqueix, no?, i els viatges.
2: Totalment.
1: I,
0: bueno. Estava pensant que en aquest sentit segur que el viatge t'obliga aleshores a fer equilibris amb
1: sí,
0: horaris
1: no,
0: de classes.
1: És veritat que no dono moltes hores, intento ja no fer moltes hores precisament per anar això, però sempre que és veritat has d'acabar fent hores extres a la tornada o abans acabar de recuperar.
2: Sí, sí,
1: però bé, tot bé, se pot fer.
0: Que bé, doncs celebrem molt que tingueu aquest projecte per endavant, tan interessant, ja vindríem de bona gana amb vosaltres. Ens ho podeu explicar a la tornada.
1: Encantats, i tant.
0: De moment que tingueu molt bon viatge, que vagi tot molt bé. Gràcies per la visita d'avui, Joan Bagés i Joan Martí Fresquier. Fins la propera.
1: Un plaer, gràcies.

0: Assaig general.
1: Acabem i acomiadem la setmana amb un minut avançant-vos ja alguns continguts de dilluns. Entre d'altres, parlarem d'una nova edició del cicle de clàssica al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona.
2: També parlarem de Jazz en Red, una iniciativa

0: que agrupa diverses associacions del món del jazz a nivell estatal i on hi participa l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
1: Doncs serà dilluns, després d'un cap de setmana que esperem que sigui profitós i musical. Gràcies per la companyia d'avui. Aquí ens acomiadem Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Us esperem dilluns.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

T'estimo perquè sí. Perquè el cos m'ho demana. Perquè has vingut de l'ona sense ordre ni concert. Perquè el brull del boscatge t'enrama la cabana, sense panys ni bernats, en un desvari verd. Perquè vull. Perquè em xucla l'arrel de la follia. Perquè és l'amor, dallat, que ha granat el meu llit. Perquè duc, ben reblat, el bleix de l'escorpit, que provoca el salobre i encrespa l'abadia. Perquè sóc massa fràgil per vestir l'aturall a la marea viva que em nega a l'endeví. Perquè sóc massa forta perquè em blegui un destí que han signat sense mi les busques de l'estrall. Perquè l'aigua més fonda no vol ni pau ni treva i pregona ben fort que sóc d'estirp romeva. Maria Mercè Marçal és el seu poema T'estimo perquè sí. Un poema d'aquesta poetessa, narradora, editora, traductora i, a més, activista política i feminista. Ella va néixer a Ivars d'Urgell, al Pla de l'Urgell, l'any 1952, i va morir molt jove. Tenia 46 anys. I de fons és música del valencià José Antonio Tolosa. I això és Catalunya Música. Comença el Gran Tour. Benvinguts. Benvinguts.

Aquesta sinfonia ens porta ara a l'any 1791. Ho fem amb el compositor austríac Franz Joseph Haydn. Aleshores, el músic havia estat durant 28 anys treballant a la cort del príncep Nicolau Esterházy, però quan aquest va morir el 1790, el seu successor, el seu fill, que no era gran afeccionat a la música, va desmantelar en gran mesura tot l'entramat musical de la família. Aleshores, Haydn què va fer? Doncs es va traslladar a viure a Viena i no va tardar gaire en rebre nombroses ofertes de treball. La més interessant procedia d'un violinista i empresari, Johann Peter Salomon, que li va oferir una considerable suma de diners per presentar diverses obres noves en una sèrie de concerts que es faria a Anglaterra. Aquella seria la seva primera estada a Londres, que va començar l'1 de gener del 1791 i va acabar l'estiu d'un any després. Doncs bé, motiu d'aquest viatge, el compositor va escriure una primera sèrie de 6 sinfonies londinenques. I aquesta és una d'elles. És la número 96, la sinfonia número 96, anomenada El Miracle.

0: Doncs era música de Haydn. Era el primer moviment, l'Adagio Allegro, de la Simfonia número 96 en re major, anomenada El Miracle, i que hem sentit a la versió de Karajan, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.
1: Un viatge per fer volar la imaginació.

I amb aquesta música ens acostem ara a la història d'una nina. Una nina que l'ha construït el doctor Coppelius i que és un autòmata, un robot de tamany real, que tots els dies s'acosta a la finestra de casa seva i veu passar la gent. I sembla tan real que un jove del poble s'enamora d'ella, pensant per suposat que és una noia de carn i ossos, i deixa la seva nòvia fins i tot per marxar amb ella. Tot plegat i més coses és el que passa en el ballet Coppelia del compositor Leo Delibes. Aquest és el moment que Coppelia balla el tema Eslau.

Doncs estàvem sentint música de Leo Delibes. Era el tema Eslau variat del ballet Coppelia, del compositor francès. Ho sentíem a la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín que dirigia Herbert von Karajan.

Aquesta cançó la va escriure George Gershwin, la música. La lletra, el seu germà Ira. Una cançó que va ser inclosa en un musical de Broadway d'aquell any, d'aquell 1930, Girl Crazy. I aviat es va convertir en un estàndard de jazz que tothom va voler interpretar. Entre ells, Nat King Cole.

I aquesta música l'ha escrit Bernat Vivancos. I el que fa és intentar reflexar la relació entre la incertesa, la confusió, el dubte de la mort, amb la lluminositat, la puresa, la certesa i el repòs etern. És el seu Rèquiem a Aeternam.

0: Era música del compositor barceloní Bernat Ibáñez. Era el seu Requiem Aeterna, interpretat pel cor de la Ràdio de Letònia que dirigeix Sigvard Sklava.
1: El Gran Tour, un viatge per la història de la música.

I amb aquesta música que estem sentint de fons, amb el concert per a piano número 1 de Johannes Brahms. Doncs aquí farem la parada. Aquesta és la banda sonora del llibre que he escollit avui aquí al Club de Lectura del Gran Tour. Mireu, aquí nosaltres l'hem conegut com Quan la música ho és tot. Va arribar aquí l'any 2020. El llibre es havia publicat originalment al Japó el 2011 amb el títol De música, només música. I es tracta... És el recull de les converses que varen mantenir això entre els finals del 2010 fins al juliol del 2011, dos dels grans, tots dos japonesos. Per un costat, Haruki Murakami, el gran escriptor japonès, un dels més famosos del món. I per l'altre, Seiji, el seu amic, el gran director d'orquestra Seiji Ozawa, que, per cert, ell és nascut, o era nascut, és nascut l'any 1934, va morir l'any 24. Aquesta conversa la varen mantenir, com us deia, entre el 2010 i el 2011. Bé, el llibre. En aquest cas, Murakami el que fa és compartir amb els seus lectors i amb les seves lectores les seves opinions, les ganes de saber, tot el que ell tenia ganes d'aprendre, tot el que li explicava Seiji Ozawa en aquestes trobades que varen fer a diferents ciutats del món, no us penseu, allà on les trobaven, a Honolulu, a Tòquio, etc. I aquestes converses giren a l'entorn, molt d'entusiasme, un entusiasme contagiós. Doncs parlen, doncs comenten obres de Beethoven, de Mahler, de Brahms, versions diferents, directors d'orquestra com ara Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, i gaudeixen i gaudim nosaltres els lectors de la singularitat de tot el que sabien o tot el que saben i d'aquestes i de tot el que ells han viscut o havien viscut i que ho varen voler deixar escrit a través d'aquestes converses. Aquí el que fan és que qui escriu és Murakami i li va fent preguntes a Seiji Ozawa, el director, mentre ell també hi posa cullerada, evidentment. I el resultat és una meravella, perquè partint del col·leccionisme de discos, de clubs de jazz, hem de tenir en compte que Murakami havia regentat a Tòquio un club de jazz durant 10 anys. I també parlen de música, parlen de jazz, parlen de música de cambra, d'auditoris, de bandes sonores, i a més van enllaçant converses i ens fan viatjar a través de la música, de l'escriptura. En darrer terme, ens porten a l'essència mateixa de la creació artística. Potser algú es pregunta, ells es coneixien? Tots dos eren japonesos, o saben, ja us deia que va morir l'any 24, però mai havien tingut, sabien qui eren, però l'oportunitat de conversar de música, explica Murakami a la introducció d'aquest llibre. Diu, vaig viure durant una temporada a la ciutat de Boston. La ciutat de Boston és on, durant molts anys, Ozawa va ser director titular de la Simfònica. Bé, jo anava sovint, com afeccionat anònim, sentat entre el públic, assistia als seus concerts, quan ell dirigia la Simfònica d'aquesta ciutat. Aleshores no tenia cap tipus de relació personal amb ell. Fins que vaig conèixer, per casualitat, a la seva filla. I aleshores vaig coincidir amb els pares en diverses ocasions. I d'aquestes encontres casuals, i no tenia cap relació ni amb el meu treball ni amb el seu, va néixer, podríem dir, la nostra amistat. Murakami diu que durant anys que es varen veure, mai varen parlar seriosament de música. Que el que fèiem era prendre'ns una copa, parlàvem de qualsevol cosa, menys de música. Va ser el desembre del 2009 quan li varen diagnosticar un càncer a Seiji Ozawa. I aleshores, després de sotmetre's a una greu operació, es va veure obligat a restringir la seva activitat professional. Perseguíem el seu tractament. I aquí va ser quan vàrem començar tots dos a parlar. Perquè teníem més temps. Continua dient Murakami que ell sempre ha estat un fervent entusiasta del jazz des de fa molts anys, però també ha escoltat i ha gaudit molt amb la música clàssica. I va ser així quan una vegada que ell, Seiji Ozawa, va venir a casa meva a visitar-me, vàrem començar a parlar de música i vàrem escoltar de manera molt distesa. Me'n recordo el concert aquest que estem sentint ara, eh? És el concert per a piano número 1 de Johannes Brahms. En la versió de Glenn Gould al piano, Leonard Bernstein a la batuta i l'orquestra era la Simfònica de Nova York. Bé, aquella experiència irrepetible era meravellosa. I vaig pensar, jo mateix em deia, quina llàstima que una història tan fascinant es perdi sense res més. Algú hauria de gravar-ho o deixar-ho per escrit. I aleshores vaig pensar que podia ser jo mateix. I aquí comença, aquí arranca, aquí comença aquesta idea d'aquell llibre que va veure la llum, com us deia, l'any 2011 a Tòquio.
I de fons, doncs, aquesta és la banda sonora d'aquest llibre, que és aquest concert per a piano número 1 en aquesta versió tan especial que, a més, ells la comenten que va tenir lloc el 6 d'abril del 1962 al Carnegie Hall de Nova York. És en directe, aquest concert, com podem sentir, i és, doncs, tot el que comenten, no té desperdici. A partir d'un vinil que treuen de l'estanteria, tot el que diuen és or.

Doncs era música de Johannes Brahms. Era Glenn Gould, el pianista. L'orquestra era la Simfònica de Nova York i dirigia tot plegat Leonard Bernstein. Una música que avui ens ha servit de banda sonora del llibre Quan la música ho és tot, dels japonesos Haruki Murakami, l'escriptor, i del director d'orquestra Seiji Osawa. I avui, com a souvenir, desig. Sí, té a veure amb la parada d'avui. Encara que només sigui perquè ahir vaig sentir aquest poema i encara que només sigui, o que sigui, perquè a Murakami li agradava molt el jazz. I també perquè, doncs, perquè el món del jazz aquí a casa nostra està de dol. I tot plegat, doncs, he pensat que està bé, com a souvenir, aquest poema. Això per començar. Què diu així? Que estiguis bé allà dalt, ballant les coreografies als núvols que dibuixen els avions. Que riguis amb els déus i que lliguis més que ningú amb els àngels. D'aquí baix ja m'encarrego jo. Que al carrer on vivies passin només coses boniques. Àngels Gregori. És el seu poema Desig, de la seva obra Quan els grans arbres cauen, d'aquesta poeta gestora cultural. L'any 2018, aquest recull de poemes, aquesta obra meravellosa, va rebre el premi Vicent Andrés Estellers. I no fa gaire va rebre el premi de la crítica dels escriptors valencians per la seva darrera obra publicada, que porta per títol Jazz. I tot això per dir-vos que ahir, en aquell recital i escoltant aquest poema, doncs, inevitablement vaig pensar que el món del jazz està de dol. El món del jazz al nostre país està de dol. I ho està per la mort de Guim Gifré i Pérez, dibuixant, programador, tècnic de so, que va portar la direcció musical del Milano Jazz Club aquí a Barcelona durant anys i impulsava, juntament amb la seva dona Clara Conill,

anys. I bé, doncs amb ell s'esvaeixen aquesta il·lusió que havia apostat, que havia dedicat tota la seva energia i la passió els darrers 3 anys. Diuen Clara Conill i l'Iva Vilavecchia que han de pensar a quin serà el destí d'aquest jazz sí. Amb ells els agradava dir que jazz sí i a tot sí. I a mi, avui per acabar, doncs, només se m'acut, parafrasejant a l'Àngels Gregori, dir que aquí baix ja s'encarregaran els que t'estimen que al carrer on vivies passin només coses boniques. Descansa en pau. Us ha fet companyia Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des del Festival d'Òpera Barroca de Bayreuth, Floridante, un dels títols menys representats de Händel. Una combinació d'intrigues, identitats ocultes i passions amoroses amb el contratenor Max Emanuel Senchich com a gran protagonista.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Han passat 80 anys del final de la Segona Guerra Mundial i 50 de la mort de Dmitri Shostakovich. Per commemorar tots dos aniversaris, l'Orquestra Filarmònica Txeca, sota la batuta del seu director principal, Semyon Bishkov, interpreta una de les sinfonies de guerra de Dmitri Shostakovich, la vuitena, una obra esgarrifosa que el govern soviètic va prohibir per la seva implacable tristesa. A la primera part coneixerem un dels talents pianístics de l'actualitat, Mao Fujita, que torna al Rudolfinum de Praga per interpretar la burlesca de Richard Strauss, una pàgina de gran exigència virtuosística. La ràdio txeca comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat l'octubre passat. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aclamat com un dels pianistes més extraordinaris de la seva generació, el japonès Mao Fujita va assolir notorietat internacional després de guanyar el concurs Clara Haskell el 2017 i d'obtenir la medalla de plata al concurs Tchaikovsky dos anys després. El 2023, amb 24 anys, Mao Fujita va debutar al Carnegie Hall i el New York Times el va elogiar amb paraules així: ones de filigrana aèria van emergir en corrents gairebé continus. Mao Fujita actua avui al Rudolfinum de Praga, al costat de la Filarmònica Txeca, per interpretar la burlesca, obra d'un jove Richard Strauss, escrita cap al 1886, quan tenia 21 anys. El títol, burlesca, remet al caràcter de paròdia, a l'estil de les burlesques destinades a fer sàtira d'alguna altra obra, amb intenció humorística i sovint també d'homenatge. Sembla que aquí Richard Strauss fa una paròdia de la música de Brahms. D'orquestració innovadora, la burlesca de Richard Strauss dona una participació destacada a les timbales, però l'instrument solista és el piano, que ha d'afrontar una partitura d'una dificultat tècnica fora mesura. El pianista Mao Fujita assumeix les demandes virtuosístiques d'aquest concert per piano de Richard Strauss, burlesca.

El pianista Mao Fujita, al costat de l'Orquestra Filarmònica Txeca i sota la direcció de Semyon Bishkov, ens ha ofert l'exigent burlesca per piano i orquestra en re menor de Richard Strauss. Ara el jove pianista japonès ens obsequia amb una peça de la seva terra, una peça del recull Viatge del So, titulada El ball, del compositor japonès Ichiro Nodaira.

0: Bona nit, posuchachi.
1: El ball, una peça del recull Viatge del so del compositor japonès Ichiro Nodaira, amb la qual el jove pianista Mao Fujita ens ha obsequiat després d'haver interpretat la burlesca de Richard Strauss. A la segona part, Semyon Bishkov, al capdavant de la Filarmònica Txeca, dirigeix una de les anomenades Sinfonies de Guerra de Dmitri Shostakovich, la vuitena, escrita en els dies més foscos del 1943 i que reflecteix el patiment i els tràgics conflictes interns del compositor. Un cop més, per entendre-la, hem de fer referència al context històric. Som en plena Segona Guerra Mundial, en un canvi de tendència a favor de l'Exèrcit Roig, perquè després de la batalla de Stalingrad, el front alemany d'Orient comença a retrocedir. Ara bé, el preu que va pagar l'URSS per aquests combats va ser de centenars de milers de morts i ferits. A tot això s'hi suma la fam, la pobresa i la societat altament deprimida que hi havia en aquells anys a la Unió Soviètica. Doncs bé, Dmitri Shostakovich escriu aquesta vuitena sinfonia pensant en tot això, en l'horror de la guerra i en l'horror del totalitarisme, tant del règim nazi de Hitler com del règim comunista de Stalin. És, per tant, una sinfonia que desprèn la tristesa que Shostakovich sent per cadascuna de les víctimes mortes en batalla o bé oprimides pels seus governs. La va estrenar de seguida la Simfònica Estatal de l'URSS dirigida per Yevgeny Meravinsky a Moscou. La rigorosa premsa musical soviètica, supervisada pel govern, va ser favorable. Amb cautela, va elogiar que l'obra havia transmès la fúria del poble rus davant dels invasors feixistes. Però poc després van arribar els atacs. Primer de la Unió de Compositors i més tard en l'àmplia condemna del Comitè Central del Partit Comunista d'allò que anomenava formalisme decadent en les arts, la vuitena de Shostakovich va quedar apartada pel seu pessimisme, individualisme malsà i subjectivisme extrem i complex. Veureu que el primer moviment és un llarg adagio que va acumulant tensió. El segon és una marxa d'impuls caricaturesc. El tercer és una altra marxa que, amb un ritme obstinat i amb dinàmiques fortes i sobtades, genera un intens dramatisme. Després ve una passacalla tràgica i penetrant i, per acabar, un moviment de caràcter pastoral, aparentment alegre, amb elements de dansa i motius folklòrics, però que s'esvaeix en un estrany clima indeterminat, més aviat amenaçador i de regust pessimista. Tot això és el que sentim en aquesta magnífica sinfonia número 8 en do menor, opus 65 de Dmitri Shostakovich.

0: Una de les anomenades Sinfonies de Guerra de Dmitri Shostakovich és la Sinfonia número 8 en do menor, opus 65, un retrat musical d'un home a qui el terrible martell de la guerra va deixar commocionat. Després de la guerra, escrivia, no existirà mai cap victòria perquè no hi ha victòria possible en llocs on ha mort tanta gent. Només quedarà un raig d'esperança. L'obra de Shostakovich que no ens deixa mai indiferents. Les autoritats russes volien una sinfonia que magnifiqués les grans gestes de l'Exèrcit Roig, que aquell 1943 ja feia recular les tropes nazis. Per tant, un cop més, el missatge de Shostakovich va ser titllat de pessimista, trist i sobri, d'antisoviètic, contrari a les idees de propaganda del règim comunista. Ens ha acompanyat l'Orquestra Filarmònica Txeca sota la batuta del seu director principal, Semyon Bishkov. A la primera part hem sentit el pianista Mao Fujita en la interpretació de la burlesca de Richard Strauss. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert, enregistrat per la ràdio txeca l'octubre passat al Rudolfinum de Praga. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una estona excel·lent. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Dediquem els pròxims minuts a sentir un dels magnífics concerts de Johann Sebastian Bach. Hem triat el concert per a violí, corda i continu en mi major, número de catàleg 1042, que consta dels moviments Allegro, Adagio i Allegro Assai. És una obra composta a Köthen cap a l'any 1720. En sentim una esplèndida versió a càrrec de l'Orquestra Barroca de Friburg de Brisgòvia amb Gottfried von der Goltz al violí i la direcció.

0: L'Orquestra Barroca de Friburg de Brisgòvia, amb Gottfried von der Goltz, violí i direcció, ens ha ofert aquest magnífic concert per violí, corda i continu en mi major, número de catàleg 1042 de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival de Jazz Finlandès de Turku 2026, aquest dissabte, concert de celebració del centenari John Coltrane amb el saxofonista Joe Lovano, en quartet amb el pianista argentí Leo Genovese i els finlandesos Antti Lotjonen, al contrabaix, i Jonna Ripa, a la bateria.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. Últim programa d'aquesta setmana d'aniversari, de celebració del centenari del naixement de John Coltrane, que hem estat recordant a les sessions del nostre club. Els homenatges i tributs que s'han organitzat arreu del planeta són la mostra de la influència que encara segueix exercint la seva música i el seu llegat en les noves generacions. Del punt d'inflexió que va representar per a la història no només del jazz, sinó de la música en general, traspassant amb el seu missatge gènere

estils i èpoques, per les seves innovacions tècniques, harmòniques i tímbriques, però sobretot perquè ha inspirat les següents generacions a experimentar, a prendre riscos i a buscar els seus camins propis. Per tancar la setmana, el que us proposo és de sentir una selecció d'homenatges recents a aquest llegat, a aquesta petja de Coltrane en les noves generacions. Benvinguts!

Doncs aquesta és la saxofonista Leticia Benjamin, que el 2020 presentava l'àlbum Purse Funds, un gran homenatge a l'obra de Johnny Dallas Coltrane. Benjamin s'envoltava per gravar-lo de col·laboradors extraordinaris que han apadrinat la seva carrera: la violinista Regina Carter, el pianista Chris Robb i el baixista Lonnie Plaxico, que l'acompanyaven a aquesta versió del Walk With Me de John Coltrane. Aquest altre tribut a John Coltrane el signen el bateria Eric Harland i el saxofonista Chris Potter.

recreació del projecte Live in Seattle, que al setembre del 1965 havia gravat John Coltrane. Recreació que el 2018, des de Manhattan, proposaven Chris Potter i Daniel Robin als saxos, Taylor Axtey al piano, Larry Grenadier al contrabaix, Eric Harland a la bateria, i un dels temes del repertori de John Coltrane, tot i que no original del músic, és l'Afro Blue, un tema de Mungo Santa Maria. I el pianista Emmett Cohen protagonitza aquest altre homenatge recent a John Coltrane, l'àlbum Universal Truth.

el veterà saxofonista George Coleman, convidat per Emmett Cohen en aquesta versió del Blue Train que forma part de l'homenatge Universal Truth. El pianista l'ha publicat aquest 2026 recordant el centenari del naixement dels seus ídols John Coltrane i Miles Davis. Un altre saxofonista, Rudesh Manhadappa, va iniciar la seva carrera enlluernat per la música de Coltrane i el segueix recordant el projecte Hero Trio.

Doncs el Hero Trio del saxofonista Rodrej Mahantapa amb el baixista François Mouton i el bateria Roddy Royston, que explora les interseccions entre la música carnàtica hindú i el bebop clàssic. Treball híbrid de Mahantapa i el seu trio, que és un homenatge del saxofonista als seus dos grans ídols, Charlie Parker i John Coltrane.

Aquesta versió de la Saïda Songs Flute és un tribut coral a John Coltrane. L'àlbum Thank You, John, que el 2020 publicaven músics com ara el saxofonista Benny Golson, el pianista Mike Ledon, el baixista Dwayne Bourne o el bateria Joe Farnsworth. La col·laboració de John Coltrane amb el vocalista Johnny Hartman va marcar un punt d'inflexió en la relació entre el jazz vocal i el hard bop. De fet, va ser l'únic àlbum de Coltrane amb un vocalista i les balades que van gravar el març del 1963 segueixen inspirant nous projectes, com ara aquest que el Branford Marsalis Quartet acaba de publicar amb Diane Reeves, coincidint amb el centenari John Coltrane.

They say it's wonderful. Aquesta cançó d'Irving Berlin encetava la col·laboració que John Coltrane i el seu quartet van gravar el 1963 amb el vocalista Johnny Hartman. I també enceta la visita que el Branford Marsalis Quartet i Diane Reeves han fet a aquesta gravació 63 anys després, l'àlbum Dedicated to You.

Branford Marsalis amb el pianista Joey Calderazzo i aquesta versió de Central Park West, una de les balades que han inclòs el seu extraordinari homenatge Dedicated

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanyarà la novena sinfonia, la Gran Deutsch 944 de Franz Schubert. La sentim en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Günter Wand.

0: Hem sentit la sinfonia número 9 en do major, La Gran, Deutsch 944 de Franz Schubert, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Günter Wand.
1: Catalunya Música.

Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir tot seguit la sonata per a violí i piano número 1 en la major opus 13 de Gabriel Fauré, interpretada per la violinista Marianne Nicolas i pel pianista Boris Petrov.

0: La violinista Mary Annick Nicholas i el pianista Boris Petrov interpretaven la música que ara sentíem, la sonata per a violí i piano número 1 en la major, opus 13, de Gabriel Fauré.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Continuarem amb l'obertura tràgica Opus 81 de Johannes Brahms en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Leonard Bernstein.

L'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Leonard Bernstein, ens ha interpretat l'obertura tràgica, opus 81, de Johannes Brahms.

Tot seguit sentirem el quartet en sol menor opus 10 de Claude Debussy, un quartet de corda que André Ahrens va arranjar per a quartet de saxos. En aquesta versió per a saxos el sentim interpretat pel quartet Aurelia.